0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adamon es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores no suposa, segons Donald Trump, un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per a un acord de pau. Les versions sobre què ha passat a l'estat d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petroler i un mercant iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. A continuació, la Casa Blanca ha atacat posicions del comandament iranianes en terra ferma.
1: Ucraïna ha violat l'alto al foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta nit. Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de 2 dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
3: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament han alertat d'infiltracions de Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega, el cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
4: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
1: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
3: El Barça Stesne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: I a l'Espanyol, 3Cat Info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que actualment està de baixa.
0: Fins aquí les notícies. Les 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que dia sí i dia també els ruixats ens visiten. Durant el matí de divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures avui es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Berga el sol sortirà a les 6 i 40 minuts i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 19 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una frase d'Enrique Iglesias, ja que avui és el seu aniversari, i diu: l'amor és el més important que tenim a la vida. Sense amor no som res.
0: Escolta, va estar molt bé aquesta frase. Primerament, felicitar-vos perquè ahir van dir que veu fer un programa. Escolta, puc agafar-me vacances quan vulgui, ja.
1: Sí, sí, sí. Amb això no has de patir, però tenim un bon mestre.
0: Sí, jo el Roger, confirmem el que acabo de dir o no? Bon dia.
2: Confirmadíssim, bon dia. La teva absència va estar suplida amb excel·lència, amb bon humor i amb alçada radiofònica. I crec que els matiners et van trobar a faltar perquè t'estimen i perquè volien el millor de tu, però no et van trobar a faltar perquè l'antena sonés diferent, que això
0: és
2: fantàstic.
0: Això és el més important de tot. Moltes gràcies,
1: I
0: Marta, Lara.
1: A tu. A però has sentit la trucada que va fer l'oient d'ahir?
0: No.
1: Perquè teníem moltes ganes de saludar-te.
0: No m'ho diguis.
1: Es deia Pere. Sí. Bueno, es diu pobre.
2: Es diu Pere, sí.
1: En seu està escoltant, de fet, ara mateix.
0: Pere, doncs, no, mira, Pere, tornarem a trucar la setmana que ve i parlarem amb ell.
1: Sí,
0: ja està.
1: Perquè molt simpàtic.
3: Sí, encantador. Et va enviar moltes abraçades.
0: Molt bé, doncs.
1: I es preguntava si el bon rotllo que tenim és real o no.
0: Ui, això...
1: Tio, nosaltres li vam dir que sí, saps què vull dir?
2: Li vam dir que si no t'havien portat... Si no estàvem tapant-te amb la manteta era perquè algú havia d'estar a la ràdio. Això li vam dir.
0: Hi ha coses que són orgàniques que no s'han ni de preguntar, vaja. Bé, en tot cas, comencem el programa parlant de llegendes musicals, perquè, de fet, de llegendes al món de la música n'hi ha moltes. Persones que tenen un talent tan sobrenatural que la història sempre els acabarà recordant i que, amb tota probabilitat, mai cauran en l'oblit. Avui arrenquem el programa amb una llegenda en majúscules, perquè ell va ser majúscul.

0: Esteu escoltant No Woman No Cry. És que un 8 de maig, però de l'any 1984, Island Records va publicar el disc Legend, de Bob Marley and the Wailers. Un disc recopilatori pòstum que encara va consolidar més el seu llegat. Es va convertir en el disc de reggae més venut de la història, superant alerta els 25 milions de còpies a nivell mundial, i actualment segueix venent milers d'unitats setmanalment, consolidant encara més èxits com One Love, I Shot the Sheriff, Redemption Song, Three Little Birds, o aquest que inaugura el programa d'avui divendres. Ens podríem preguntar quina és la clau de l'èxit del disc, però la resposta, de fet, és ben senzilla. El que fa especial Legend és la seva capacitat de transmetre un missatge social i espiritual. I és que de tots és sabut que Marley utilitzava la música com una eina de denúncia contra la pobresa, la injustícia i l'opressió, alhora que defensava la unitat entre els pobles i la força de l'esperança. I avui, que per fi hem arribat al final de la setmana, celebrem que Legend faci anys i que la música de Bob Marley ens ajudi a fer el primer cafè del dia amb pau i amor. La resta de la història us la sabeu. Fora despertadors, i que visca l'inici del cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia, deixa'm començar amb una dada. Dilluns fa 45 anys que va morir Bob Marley.
0: Imagina't.
2: I sort que hem aclarit que tenies mal d'esquena i que ningú va dir ahir què li passa al Canalies i ningú va respondre I shot the sheriff, saps? Però vaja, després d'aquesta broma absurda, la dada és real, Dilluns 11 de maig de 1981 va morir Bob Marley.
0: Però ja veieu, perdona, que Maiol, no és que, és que ell, tot ell és una dada.
3: Se l'estava fent a sobre, aquesta.
2: No, saps què passa? Que l'11 de maig és Sant Maiol, és el dia del meu sant.
0: Ah.
2: I llavors, vaig veure que Bob Marley va morir aquest dia, és un dia que el tens com molt al cap. I avui, clar, quan he vist que posaves Legend, dic, ostres, dic, si és dilluns, no sabia que Legend, un dels millors discos que s'ha publicat mai,
0: sens dubte,
2: que era avui, i res, pues, volia compartir la curiositat amb tu.
0: Doncs vinga, i amb els oients, que és el més important.
2: I amb els oients, exactament.
0: Vinga, va, sí, què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
2: Va, anem a la feina. Doncs mira, avui parlarem d'aquesta notícia que va saltar ahir, de dues persones a qui l'Austec acusa de ser Mossos d'Esquadra, que estaven infiltrats en una assemblea. En parlarem amb l'Austec i amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP i altres partits de l'oposició han protestat sobre aquest fet, en tot el clima de vagues que hi ha aquestes setmanes. Després anirem a les Canàries, on ja hi ha una enviada especial de Catalunya Ràdio, i on parlarem també amb la portaveu del Sindicat de Treballadors del Port de Tenerife, perquè no volen que hi hagi el vaixell fondejat a les seves aigües. I després parlarem d'un tema que ja vam tractar el seu dia a Catalunya Ràdio, però que s'està fent gros, que és l'absentisme a les universitats. Ah. Per què els alumnes no van a classe? És un tema molt interessant, perquè no és només, diguem-ne, tota aquesta gent que són alumnes d'universitat i ara passen
0: que, clar,
2: per la nostra finestra.
0: Clar, perquè aquí tenim els universitaris avui divendres. Sí, sí,
2: sí, però no passa.
0: Podria ser la resposta.
2: No passa només els divendres. I atenció al dilema avui amb Judit Mascotge Llàcer i Elisenda Pineda.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: S'ha de deixar que els fills tinguin sexe a casa dels pares?
0: Ui, quina bona pregunta.
2: Doncs a partir de
0: les
2: 1:15, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això i més, l'espira de l'actualitat, la frase de la setmana, Mercè Arànega, les recomanacions del cap de setmana, l'humor pendent, el concurs pendent...
0: Tenim moltíssimes coses més.
2: I el show del Madrid, que després vull parlar d'això.
0: Molt bé, gràcies, Maiol.
2: Està maco. Fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a 6:15 del matí, fent el primer cafè del dia, com sempre, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que Apple ja té pràcticament a punt una joguina tecnològica que jo no sé
0: si és
4: una peça revolucionària o m'he de posar les mans al cap. A veure, segons informa Mark Gurman, periodista de Bloomberg especialitzat en noves tecnologies, la multinacional californiana ja està provant uns AirPods, és a dir, uns auriculars amb càmera.
0: Ui, quin pori!
3: Ja comencem!
4: Us heu d'imaginar aquests cascos de botó que es posen a l'orella?
0: Sí, sí, sí.
4: Cadascun té una petita càmera que enfocarà el que l'usuari estigui veient al davant seu.
0: Mare meva!
4: Tota la informació visual anirà a parar a Siri, que és l'assistent d'intel·ligència artificial d'Apple. Dit d'una altra manera, Siri veurà tot el que tens davant.
0: Uf.
3: Quina por!
0: O sigui, és com un Big Brother mundial a temps real.
4: Compte, però els usuaris. Aquest detall és important. El que no podrà fer és ni fotos ni vídeos, el que estàs veient.
0: Sí que ho podrà veure, però en cap cas enregistrar-ho, perquè aquell
3: és l'altre.
0: De moment.
4: I ara em preguntes, i això per què servirà?
0: Sí.
4: Doncs imagina't que ets com jo, que tens nul·les capacitats culinàries, és a dir, la cuina ben lluny, sí, perquè si no puc intoxicar algú. Doncs obres la nevera, els auriculars fan un cop d'ull, els ingredients que hi tens, i et poden recomanar un plat i fins i tot explicar-te com s'han de cuinar els ingredients.
0: Ens fan cada vegada més vagos, també t'ho dic.
3: Més tontos.
4: O imagina't que, un altre exemple pràctic, imagina't que tens agendat al mòbil que tens una visita al veterinari pel teu gos. No?
0: Sí.
4: Doncs, i arribes a casa i veus en Bobby.
0: I t'ho recorda.
4: Doncs AirPod et recorda.
3: Això sí que estaria bé.
4: Que l'endemà tens visita al veterinari. Feia temps que corrien rumors que Apple estava treballant en això. Ara només seria no només seria una realitat, sinó que es parla de que tot plegat al setembre ja podria sortir al mercat. Per tant, no haurem d'estar molt atents.
0: Mare de Déu.
3: Quina por.
0: Això no, és que això no arribarà a bon port, t'ho dic.
3: Això anirà fatal.
0: I és que si ens estem queixant del 2026, preparem-nos pel 27. Ja t'ho dic ara. Àlex, vols bon cap de setmana.
4: Vinga, igualment.
0: Que vagi bé, adéu. Vinga, va, perquè el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor pel desenllaç d'històries com la de l'Adela Caamaño, veïna de Girona. Ha viscut tota la vida al barri vell, però la gentrificació l'ha acabat expulsant. Ha passat mesos amb l'amenaça de quedar-se al carrer a causa d'un desnonament, però finalment ha pogut entrar a un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. Una situació límit, doncs, que afortunadament s'ha pogut redreçar.
0: Bones notícies per començar aquest divendres 8 de maig des de Catalunya Ràdio. I ara també toca saber de què parlarem poc.
3: Doncs mira, 8 de maig comença la festa major a Lleida. Jo crec que es parlarà poc de la polèmica pel prego de la festa major que comença, com dèiem, avui. Va a càrrec aquest any del campió olímpic i policia nacional, Saúl Cravioto. I, de fet, una vintena d'entitats, sindicats i formacions polítiques critiquen en un comunicat que sigui ell el pregoner per les declaracions que va fer en contra de l'1 d'octubre del 2017. Diuen que la festa ha de ser inclusiva i representativa de tota la ciutadania i que el fet que sigui policia nacional, doncs, és una cosa que necessita abans consens, que tingui, vaja, un ampli consens. Qui ha dit la seva i qui ha replicat, doncs, a totes aquestes entitats i sindicats és precisament l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
6: Vaja, des que estic jo al davant del govern municipal, mai hem entrat en polèmiques, sempre hem respectat les opinions de tothom i, per tant, respecto l'opinió que puguin manifestar aquestes entitats a les que fas referència. L'únic que tinc que dir és que el Saúl Cravioto és un exemple de valors, ho ha demostrat durant tota la seva trajectòria esportiva, és un referent per a molta gent, especialment per a la gent jove, i això és el que l'habilita efectivament per ser pregoner de la nostra ciutat.
0: Doncs vinga, l'ambient caldejadet,
3: Caldejadet.
0: A la terra ferma.
3: Jo hi vaig aquesta tarda cap allà.
0: Ui.
3: A veure què em trobo,
0: ui.
3: Ja us explicarem.
0: Per favor.
3: Mira, no ho sé, jo espero que sí, però he quedat per dinar amb una amiga i ha reservat ella i sempre és sorpresa quan hi vaig.
0: Alerta.
3: Diu, quedem a les 3 aquí. I de moment encara no m'ha passat la ubicació.
0: Veurem doncs com reacciona també el públic o la gent de Lleida a aquest pregó. I amb quina bona notícia engeguem al matí?
7: Les monges del convent de Sant Antoni de Pàdua, a Toledo,
0: sí,
7: han aconseguit salvar una espècie de conill en extinció.
3: Busca't.
7: No sé si has vist les imatges.
0: És enorme, no, el conill?
7: Bueno, és que és l'espècie del conill espanyol gegant que sí, pesen 7 quilos.
0: Mare meva.
7: 7 quilos de conill. Com la meva neboda. No, la meva neboda pesa un quilet més ja.
0: Pobre conill. No, el faran a la brasa, no entenc.
7: No. Ah. El convent han fet les reformes necessàries perquè tots els animals creixin a gust i fins i tot han muntat una nau climatitzada perquè els conills estiguin bé entre els 16 i els 23 graus, que resulta que és la temperatura que més els agrada. Vull dir que aquests conills viuen millor que tu i que jo.
0: Sí, conill sant, conill sant, també t'ho dic.
7: Home, a més, amb la cria dels conills han aconseguit recuperar també la variant blanca, que en quedaven molt pocs exemplars. Es veu que ja estan morint del tot aquesta variant i les monges els han fet criar i han recuperat el conill gegant espanyol blanc. Sentim declaracions de l'abadesa del convent a Televisió de Castella-La Mancha.
8: Pues al poco tiempo de estar aquí me enteré que en sus días pues habían tenido bastantes animales, entre ellos conejos. Entonces hablé con mis padres y me trajeron una pareja. A las hermanas les gustó mucho y empezamos a criar. No puede estar en una jaula convencional porque el suelo de varillas le daña mucho las patas por el peso que alcanza. Pero en cuanto a lo demás, tiene un carácter muy tranquilo, como están viendo. Es un animal que come más que los otros por el tamaño que tiene.
0: No es fa la sensació que les monges parlen igual totes?
7: Ai, perquè té com la mateixa
0: diferència. Tenen to eclesiàstic. Tenen aquesta freqüència a l'hora de parlar, que es pot dir Sor Lluís o Sor Concepció, que dius, parlen pràcticament amb aquest to agut i, no, i amb, aquest,
7: però
0: amb aquesta
7: cantarella. Molt, eh?
0: Sí, relaxa molt. Tens
3: podríem, anar, podríem anar a dormir amb la seva veu.
7: Sí, no? Sí. Parlant dels conills.
0: Sí, sí. Entenc que el Maiol m'està dient per WhatsApp clarament, entenc que diu clarament el tema de la veu. Ah, perquè tenen la veu clara. No, perquè Maiol sempre fa jocs de paraules.
7: Clar, no ho sé, això.
0: Espera, espera, que
7: perquè
0: torna.
7: Perquè són les clarisses. Torna.
0: Ah, sí, sí, el tema de les monges. Sí, sí, em confirma que és el tema de les monges. Perfecte. Arriba l'Ot Serra amb un motiu per sortir del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit o saltar al llit és tenir fills. Per primera vegada, la població de més de 65 anys representa el 20% del total a Catalunya. Hi ha més d'1.600.000 persones en la tercera edat. Per contra, el percentatge de menors de 15 anys continua a la baixa i encadena 12 anys de caigudes. L'envelliment demogràfic és una tendència establerta a casa nostra que es pot revertir de dues maneres, amb immigració i d'aquí la regularització recentment aprovada pel govern espanyol, o bé tenint més fills.
0: Moltes gràcies, Ot! Què li passa, Ot, per favor, de veritat?
7: Ha revolucionat.
0: Que, per cert, li he demanat a Ot Serra que la setmana que ve ens faci una crònica de la gran cita, perquè el programa ja podeu veure tots els capítols, tots, tots, tots, des del primer fins al novè, al novè, vuitè, a 3CAT, i l'Ot, que està enganxadíssim a la gran
7: molt
0: cita.
7: Molt, també, eh?
0: Sí, sí, és que l'has de veure, és que l'has de veure.

0: ha fet el programa conduït per Daniel Guzmán a la segona temporada del programa 100% Únicos de 4 i atents al que deia.
1: Me ha costado mucho no huir. Me ha costado mucho entregarme al 100% y confiar.
2: Eso es porque a lo mejor no te ha llegado esa mujer adecuada para ti.
1: Yo creo que en muchas ocasiones han llegado personas maravillosas a mi vida, a las que quiero mucho a día de hoy. Y he sido un niñato, un inmaduro, no era mi momento, no estaba a la altura. Prefiero hacerme la autocrítica siempre que criticar, ¿no?
3: Una autocrítica fantàstica a l'entrevista de Dani Martín, sí, que va estar molt bé, perquè, clar, quan et vas fent gran, retrospectivament vas mirant algunes de les coses que has fet i, com s'acostuma a dir, rectificar és de savis. Per tant, des d'aquí felicitem a Dani Martín, que és una meravella de persona. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Pedro Pardo, que estrena el Rèquiem de Mozart dimarts que ve a l'Auditori de Barcelona, va comparar el compositor austríac amb Rosalía.
4: Tu diries que Mozart és com Rosalía d'ara, que va ser un revolucionari.
5: No, és que va ser absolutament revolucionari. No amb el Rèquiem, perquè amb el Rèquiem justament fa un Rosalía agafant fugues, agafant tècniques que ja feia Johann Sebastian Bach 100 anys abans, però ell va ser dels primers que se'n van fotre de la noblesa amb una òpera. O sigui, ell se'n fot de la noblesa dient que els nobles són idiotes i els hi diu d'una manera molt intel·ligent, per exemple, posant escales i fent que els músics riguin, que els músics se'n riguin de la noblesa.
3: Sis minuts, arribem a dos quarts de sis.

0: què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 8 de maig del 1975 naixia Enrique Iglesias, fill d'Isabel Presley i Julio Iglesias. De fet, ell va començar la seva carrera amb un pseudònim, amb Enrique Martínez, perquè no volia que el relacionessin amb el seu pare. Es veu, això no sabia, va néixer amb una malformació congènita, això que es diu situs inversus, que és que el té el cor, doncs, al lloc oposat que la majoria de gent, no el té a l'esquerra, sinó a la dreta, i si a algú li ha d'agrair la carrera que té, es veu que ha de ser a la seva cangur, Elvira Olivares, que quan era petit doncs li va deixar $500 perquè pogués gravar la seva primera demo i després la pogués presentar a les discogràfiques.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 8 de maig, la Lluna entra a Aquari i es troba amb Plutó. Aquesta Lluna desperta ganes de llibertat, d'autenticitat i de mirar el futur amb altres ulls. És un bon moment per trencar rutines, sortir del pensament de sempre i escoltar idees noves. Però amb Plutó pel mig, la pregunta va més al fons. Què has de transformar dins teu per poder viure aquest futur que imagines? No es tracta només de ser diferent, sinó de ser més honest amb qui realment ets. Bon cap de setmana.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber qui bufarà espelmes avui.
3: Segur que ho celebra com cal una de les grans xefs catalanes, Carme Ruscalleda, que en fa 74. També bufarà espelmes el cantant Enrique Iglesias per molts anys, perquè avui en fa 51. Ella mateixa segueix sent ella, la que segueix aquí, avui en fa... Què és això?
0: Filla, sigo aquí.
3: Ai!
0: Ai, Déu meu.
3: Bueno... La que segueix aquí, avui em fa 60, la partíssima Marta Sánchez. És que dic que estic llegint.
0: No ho llegeixes.
3: I acabem felicitant l'exfutbolista Luis Enrique perquè avui en fa 56.
0: Molt bé.
3: Un divendres sempre és un bon dia per fer anys. Per tant, moltes felicitats i que tingueu un molt bon cap de setmana.
0: Aparteu les criatures que arriba Rosé i Bruno Mars.
4: Changi ga chuan nen dong game nen dong.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem com està Rodalies el dia abans que el servei torni a ser de pagament. A partir de les 11, entrevistarem Mercè Arànega i Magda Puyo, que interpreten La meitat de l'ànima a la Sala Atrium. Muixca, Svetlana i Mamaduixa faran la prèvia del clàssic a la tarda i ens visitarà un robot a l'estudi. Al Catalunya Nit ens visitarà l'actriu Júlia Mascort, una de les protagonistes de la premiada Jo no moriré de amor. També parlarem amb el músic Miguel Poveda. I aquest cap de setmana, el suplement farà programa dissabte des de l'Hospital Clínic a motiu de la segona jornada del Clínic Obert. Diumenge hi haurà tertúlia esportiva a poques hores del Barça-Madrid. Roger Escapa conversarà amb Àlex Corretja i Martina Klein i també seguirem pendents de l'arribada a Tenerife del creuer infectat amb un brot d'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. Un dia més parlem de l'antivirus. El món sencer està pendent del creuer on s'ha detectat el brot i que aquest cap de setmana arribarà a les Canàries.
1: Els passatgers amb símptomes ja han estat evacuats, però tot i així s'extremen les mesures de seguretat amb els que queden. L'Organització Mundial de la Salut envia, però, un missatge de calma i prudència. El seu director, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però no té res a veure, diu, amb el que va passar amb la Covid.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Mentrestant, el govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local.
1: Això a Tenerife, el vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del barco fins que tinguin l'avió que els han de portar cap a Madrid. Declaracions d'Alberto Cabello, portaveu del govern canari, al Catalunya Nit.
3: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
0: Donald Trump resta importància a l'intercanvi de foc a les últimes hores a l'estret d'Hormuz.
1: Diu que no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau. De fet, segons ha revelat una periodista nord-americana, hauria qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós. En tot cas, ha advertit que si no hi ha un acord aviat, tornaran a l'ofensiva.
4: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Ucraïna posa a prova els nervis de Putin.
1: El Kremlin ha decretat una treva unilateral per protegir la desfilada militar de demà a Moscou per commemorar la victòria sobre els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ucraïna, però, l'ha desafiada ja aquesta matinada llançant un atac amb una vintena de drons sobre la capital moscovita que han estat neutralitzats per l'exèrcit rus.
0: Llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: L'Audiència Provincial, però, li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
0: Sindicats d'ensenyament denuncien que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que preparaven jornades de protesta aquests mesos.
1: Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit explicacions al govern de Salvador Illa. Sentirem Anna R, de Junts, i Jessica Albiach, dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
5: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
6: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: La CUP ha titllat el PSC d'hipòcrita i Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els Mossos no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
1: Això segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus. Aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els propers mesos es desenvolupi el fenomen del Niño, i això pot fer disparar enguany les temperatures a tot el planeta.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb l'antivirus, un dia més que analies en totes les portades del dia. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on segons el periódico passaran un examen abans de baixar del vaixell.
8: L'Ara mira la vessant internacional i titula que
7: l'OMS crida a la calma amb les paraules textuals: l'antivirus no és com la Covid. Ara bé, el Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge en la línia inversa i llegim: els experts alerten, el contagi és més senzill de l'anunciat.
9: Altres temes de portada: l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara però explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa, es refereix en aquest cas però a la seva visita als Estats Units.
7: També en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no, ho diu El Periódico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: I els articles dels diaris, evidentment, avui van carregats del brot d'antivirus, que torna a ocupar precisament, doncs, molts dels articles d'opinió.
7: Sí, La Vanguardia, l'Ara i El Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
9: El diari del grup Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i dotar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
7: L'Ara destaca que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
9: El diari subratlla que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
7: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
9: El rotatiu lamenta l'enfrontament entre el govern espanyol i el canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
7: Per la seva part, El Periódico i El País dediquen l'editorial avui al judici del cas de les mascaretes, que ja està vist per sentència.
9: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal en el sector públic.
7: El rotatiu de Prisa lamenta que ni el PSOE ni el PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, han tingut voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
9: I El Periódico adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
7: El Periódico afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
0: 6:06 a.m, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
8: Al Valle de los Caídos.
0: Us?
8: Sí. Ha demanat al pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que, quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
0: Que bé. Sí. Volen fer visites. Sí. Qui ha convertit la migdiada en un concurs?
8: Seul, la capital de Corea. El govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic d'un país que viu amb les 24 hores els llums encesos, podríem dir. Per poder competir hi ha 3 condicions: anar cansat, amb l'estómac ple, i anar vestit per l'ocasió. Per tant, tipus pijama, no anar vestit com si anessis a treballar.
0: Aquells monos sencers d'animals també són molt xulos.
8: També, també. N'hem vist fotos, eh? A les 3 de la tarda, el parc on van fer aquesta migdiada es va transformar en un dormitori gegant, tot s'ha de dir que molts duien antifaz. Per determinar qui aconseguia el descans més efectius, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: Alerta a les biblioteques!
8: Perquè redoblen la pressió a les seves reivindicacions i plantegen una vaga indefinida a partir del 26 de maig. Això és a les portes de la selectivitat. Els treballadors mantenen les aturades de cada dissabte i criden també la manifestació de demà. Reclamen condicions laborals dignes per garantir un servei de qualitat.
0: Un correu peculiar.
8: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular que no és d'una empresa especialitzada en enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg. Ho veiem al País.
0: Vinga, Marc Curado, també volem saber a aquestes hores del matí quin temps ens espera ja pràcticament a les portes del cap de setmana.
9: Això mateix, tant avui com al cap de setmana. Pel que fa avui, parlarem de sol al matí, de ruixats a la tarda. Al matí aquest sol que lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen també ruixats dispersos a tot l'interior. I cap de setmana, demà, precipitacions al migdia i diumenge, això sí, dia de sol.
0: En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Recordar-vos també en emissió conjunta per ICAT. I a aquestes hores del matí alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
10: Doncs mira, amb un festival i un projecte solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi.

0: En aquest cas no els podreu veure a Constantí, sinó a Premià de Dalt, com dèiem, els Pets, també hi haurà Reggae per Chicks, la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que per cert comencen concerts aquest cap de setmana.
1: I tant, sí,
0: i tindrem l'enviada especial de Lara García.
1: Ah, mira, ja que bé, ja ens ho explicarà. I tant.
0: També tindrem festa final amb DJ Neus González.
1: Batonet, Neus, des de la ràdio.
0: I tots els beneficis de les entrades que podeu comprar a la pàgina web aniran destinats al projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
1: Hi haurà més concerts, em sembla.
0: I aquest, pel d'avui, t'agradarà.
1: Ah. Vuelves en cada sueño que tengo. Pablito, Pablito.
0: No sé si tens plans per aquesta nit.
1: Intentar descansar i no moure massa la cama.
0: Bueno, amb Pablo Alborán jo crec que podries descansar.
1: Per Pablo Alborán el que faci falta.
0: Doncs el podeu veure aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre. Això sí, entrades esgotadíssimes, però segur que serà un gran concert.
1: I avui també, evidentment, hem de parlar de la Festa Major de Lleida.

0: El dret de sortida serà aquest vespre amb un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a la Seu Vella. Hi haurà concerts durant tot aquest cap de setmana de Mamaduixa, amb Selva Nua, Auxilio, Banda León, ai, León.
1: Neón.
0: Banda Neón. I a més, Guillemino presentarà el seu nou disc que es diu R i B. Ho farà avui a les 10 del vespre al Cafè del Teatre. Després, per cert, també Guillemino serà a Barcelona i el juny i juliol el presentarà a Sant Hilari Sacalm, Girona, Sant Hipòlit de Voltregà i Altafulla.
1: Vinga, vai, per acabar de reblar, dos apunts ben ràpids.
0: Sí, el primer, una estrena. Avui al Teatre Lliure s'estrena El fill, amb direcció de Ferran Utzet i amb Jordi Figueres i Mercè Pons. Serà una obra per tancar la temporada a l'Espai Lliure. I el segon, que correu, perquè la setmana vinent hi ha el concert per la pau en benefici de la Creu Roja. Això ho organitza la Fundació Victòria dels Àngels. Això està dirigit per Pedro Pardo, que recordem que ahir va passar per aquí, pel Matí de Catalunya Ràdio, i tot plegat, doncs això es farà el dimarts, dia 12 de la setmana vinent, a l'Auditori de Barcelona.
1: I a aquestes hores del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio, volem moure el dial, però cap on? Com sempre ens ho explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, el programa de Catalunya Ràdio Fil Directe, presentat per Àngels Barceló cada dia a la una de la tarda. Era un programa d'entrevistes amb la participació dels oients, i el convidat d'aquell dia era el secretari de la Presidència de la Generalitat i mà dreta de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta.
3: Fil Directe.
4: Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la una del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons, el 322 49 14, repetim, 322 49 14, amb el prefix 93 de Barcelona.
1: Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Quina meravella, 933-224-914.
5: Exacte, que no truquin avui, que no sé qui respondrà. Mític Lluís Prenafeta.
1: I tant, i mítica també Àngels Barceló.
5: I mítica també que fa programa avui, també.
1: Exactament, sí, sí. Però que és interessant veure com van canviant les veus.
5: Exacte, sí.
1: Fa uns quants anys, i tot i que, evidentment, és una veu que ens sona moltíssim, com va canviar.
5: Si no l'hauries reconegut, sí.
1: Exactament. Home, l'Àngels Barceló sempre se l'acaba reconeixent.
5: I tant, sempre.
1: Quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Moscou, a Rússia, és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Aquí a Moscou ja ho tenen tot a punt per celebrar un any més el Dia de la Victòria, que commemora la derrota de l'Alemanya nazi davant els aliats i recorda el gran nombre de morts en l'intent d'invasió de la Unió Soviètica. A diferència dels països de l'Europa Occidental, a la zona de l'antiga URSS, la festa se celebra el 9 de maig i l'acte principal es du a terme a la plaça Roja de Moscou amb una gran desfilada militar. Com a bona desfilada, l'exèrcit rus solia treure a passejar el seu armament més pesat, però des de l'inici de la guerra amb Ucraïna, aquest ja no es mostra per temes de seguretat i pel temor d'atacs de drons ucraïnesos. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Moscou, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí un quart d'hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui al programa amb Ricard Ostrell, Maiol?
5: Doncs mira, tenim un equip de Catalunya Ràdio a Tenerife, on hi anirem per saber l'última hora del vaixell amb antivirus que hi ha d'arribar demà, si no em falla la memòria. També estarem a l'estació de Sants, perquè demà deixarà de ser gratuït el servei de Rodalies. I també estarem pendents de la notícia que va saltar ahir d'aquests Mossos que es van infiltrar en una assemblea d'Ustec. En parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu d'Ustec, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP és un dels partits de l'oposició, també Junts, també Comuns, que han protestat molt per aquesta infiltració. Després parlarem amb l'Emilio Pérez de Rozas per parlar del ball de bastons al Bernabéu. El ball de bastons gairebé literal, perquè no hi va haver esbatossada amb bastons, però sí que ahir dos jugadors van acabar a les mans i un d'ells va acabar a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. Parlem de Tchouaméni i Valverde. I la situació està molt i molt i molt i molt caldejada a Madrid. I recordem que diumenge hi ha un Barça-Madrid al Camp Nou en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. A dos quarts de deu parlarem de l'absentisme a les universitats. És un tema que ja vam parlar fa uns quants dies a Catalunya Ràdio i que aquesta setmana es va fer més gros per una carta del degà de la Pompeu Fabra parlant-ne. Veurem per què els estudiants no van a classe. I a partir d'un quart d'onze, el que et deia abans, amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, Els pares han de deixar que els seus fills tinguin sexe a casa?
1: Tinc moltes ganes de saber què diu Judit Mascom.
5: Ja veurem.
1: Jo diria que, mira, faig una aposta, jo aposto que Judit Mascó dirà que sí.
5: Doncs a un quart d'onze tindràs la resposta.
1: Veurem.
5: Després tindrem la Mercè Arànega i la Magda Puyo, i a dos quarts de dotze les recomanacions del cap de setmana, que, com que hi ha la Marta Viana, sempre ho hem de dir aquesta hora.
0: Bueno, no és que sigui la que coordini la secció, però és que és la que la gent escolta més.
5: I després amb el Lluís Gavaldà per posar-hi una cirereta, els temes pendents i l'humor pendent per guanyar 200 euros aquest divendres, que sempre venen bé.
1: Doncs vinga, que d'aquí un 3 i no res amb Ricard Ostrell arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, moment de jugar amb els oients, amb tots els que esteu fent un cafè a aquestes hores del matí, també amb la Marta i la Lara, perquè arriba el moment de la Dada Maiol.
5: Doncs mira, la Dada Maiol intenta ser sempre un servei públic, però avui és un servei particular amb dues dades que crec que necessites.
1: Ah, va, a veure. Quina mala llet.
5: I en concret, quants fisioterapeutes hi ha a Catalunya?
1: Meravella, Maiol.
5: Va, que te'n porto dues avui.
1: Jo, mentre només n'hi hagi un, ja sóc feliç.
5: Quants n'hi ha, digueu?
0: Milers.
1: Milers, sí.
0: 5.000.
1: Més. Jo diria...
0: 10.000.
1: Mira, jo diria 20.000.
5: Ui. Doncs Lara García, per segon dia consecutiu, és la que més s'acosta. 10.573 fisioterapeutes a Catalunya, segons dades de l'INE.
1: Molt bé.
5: Aviam si n'hi ha algú que et pugui arreglar. Sí. Segona dada, quants ibuprofens es consumeixen cada any a Catalunya?
0: Jo, milers.
1: Ella parla per ella, doncs si ella milers, no sé, 100.000, no, és molt poc, no? Més.
0: A tot Catalunya.
5: Sí.
1: Un milió.
5: Digueu, quants
1: milions? Jo diria 10 milions.
5: 10 milions?
0: Bueno, és difícil.
3: Un milió i mig?
0: Sí, 3 i mig.
5: Doncs mira, es calcula que es prenen 12 ibuprofens per cada 1.000 habitants i dia. Això, si fem un càlcul una mica arrodonit, ens surten 35 milions d'ibuprofens.
0: Molt bé.
5: Deixa'm dir-te que també he buscat a quina edat s'ha de deixar de fer crossfit, però no hi ha estudis encara que ho diguin. De fet, el que diuen és que es pot fer qualsevol edat, sempre, això sí, que regulis bé la intensitat.
1: Els del meu...
5: Aquesta és la cosa important.
1: Els del meu box et fotran canyes i t'estan sentint ara d'això del crossfit,
5: he dit a qualsevol edat, però que s'ha de regular bé la intensitat. Els del teu box t'han dedicat l'Elias, avui això no.
1: Els est del gimnàs pot passar de fàcil.
5: Sí, home, qualsevol edat, amb qualsevol estat de forma i en qualsevol moment. S'ha de fer esport amb cap, sempre.
1: Per sort, no tinc queixals del seny.
5: Bueno, jo tampoc.
1: Ni queda cap. Gràcies.
5: I ara vocalitzo igual que sempre.
1: Sempre, fantàsticament bé. D'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens deixa la televisió i també alerta, perquè seguirem la història de l'Arnau Bofa, que va marxar a Austràlia fa mig any i que ha passat ja un parell de vegades pels matiners.
0: Oi, que bé!
1: Doncs res, demà, crec que és demà, ja torna i ens explicarà una miqueta com ha acabat de passar aquests últims mesos a Austràlia. Serà d'aquí uns moments.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
9: Frena el feixisme espanyol i català.
8: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
10: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
8: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
8: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
8: Hola, Anna.
12: Hola.
7: Amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: Un món on tothom està de vacances.
14: En creure un món.
13: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ross, també coneguda com a Madre Mente. Ens regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
15: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
16: L'altre barri, amb Blai Mercè.
7: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
16: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
16: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
1: Creo que no.
0: Però la tenim tota.
1: Viva el vino!
2: 8 minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el darrer matiners d'aquesta setmana. Bon dia a tots els que mica en mica aneu fent el cafè també amb Catalunya Ràdio. Arriba el moment de recordar algunes de les coses, alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. A Som Meva m'encanten les enquestes de Som Meva, és que no puc, o sigui, m'encanten, m'apassionen, perquè van sortir al carrer per preguntar amb qui no t'embolicaries mai.
3: Oh.
2: Saps?
3: Amb
2: qui? Aneu-hi pensant, que ara us trasllado la pregunta. Mentrestant, mireu què explicaven, què contestaven.
4: No m'enrotllaria mai amb algú que...
5: Ha posat les banyes.
4: Amb algú que tingui millor amiga.
6: No m'enrotllaria amb algú que no es lia amb llengua, sincerament, perquè m'ha passat i és dur. I després de l'outfit. A mi, rotllo cani, així, no m'agrada gens. Tampoc pijo, però un xandall...
4: No ens agrada el xandall?
6: No molt.
7: Jo mai m'enrotllaria amb un fatxa. Encara que tinguis una mala ratxa, no et follis amb fatxa.
4: Jo mai m'enrotllaria amb una persona que...
8: Bueno, una cosa que tinc molt clar és que es drogui. Afecta la relació i el vincle que tens amb una persona greu.
9: Que no tingui metes a la seva vida.
4: Quines metes tens tu a la teva vida?
9: Guanyar molt diners i ser milionari.
4: La gent victimista. La vida és molt dura, però hem de tirar cap endavant. La gent que es tira cap en fons i només que es queixa, malament. Fora.
10: Si ja de primeres ja veig que té els valors contraris a mi, encara que sigui molt guapa.
4: T'ha passat algun cop?
10: D'endur-me algun susto, sí.
11: M'agrada l'humor de Jair Domínguez.
12: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
2: Bé, amb qui no us enrotllaríeu mai, vosaltres?
3: Jo amb algú... Ai, perdó.
13: No,
3: amb algú que faci molta pudor.
2: Ah, també.
3: Per visar,
2: jo, dents brutes.
3: Exacte.
2: Dents brutes.
3: Una boca que dius... matrossos.
2: Horrorós. No. Per cert, és que tenim aquí alguns universitaris que surten de festa d'una discoteca que hi ha aquí al costat de la ràdio, que estan a Beethoven Diagonal, i em diuen que saludia Mellados, suposo que ho dic bé, Mellados i Savi. Ho estaran escoltant, ho dic bé, no? Doncs vinga.
3: Un petó.
2: Doncs ells, d'abraçada, nois, a dormir.
3: Saludats, esteu.
2: A dormir, que ja és moment de marxar cap a casa.
3: Està bé perquè van amb aigua.
2: Aigüeta, hidrateu-vos i porteu-vos bé, d'acord? Vinga, va, que seguim. Que, per cert, l'Alberto Gadel, que és un dels que presenta el Love Dicat, va passar pel filtre de Joel Díaz a l'APM i ens va deixar algunes perles interessants.
14: El seu amor platònic és el de Figaflaues.
15: Li vaig fer el nus de la corbata l'altre dia, a Jan Darra. Li vaig dir, treu-te-la, no, que la tens molt mal feta.
16: Tot picat.
15: I ell.
17: Tasty.
15: I jo. I ell. I jo. Bon amor, me'n vaig.
18: Diu.
15: I vaig pensar, jo pensava que era vergonya.
19: Ets bo, eh? Sí, jo noto quan algú és bo. T'anirà bé, tu, la vida.
20: Diu que li agrada l'olor de Jair Domínguez. T'agrada l'olor de Jair Domínguez?
12: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
20: Com la definiries, l'olor de Jair Domínguez?
12: És que ara t'enfreno, no sé com explicar-ho.
20: Però és com molt masculina, molt...
12: No sé, és que em torna boig.
20: La pròxima vegada que el vegi, doncs ja...
12: Es nifal, sí.
20: Valla, es nifal. No, això no ho faré.
21: Espera, que tinc cianur aquí.
12: Hala, és com la Rosalía al concert, literal.
20: Igual, sí. No,
12: perfecte.
20: No, perquè faràs alguna cotxinada.
12: No, cotxinades no.
22: Vull ser, qui no apoya no folla.
2: M'encanta l'Alberto Gadel, una abraçada des d'aquí al company d'ICAT, justament amb la gala fent el programa Loft. Bé, al llarg d'aquests últims mesos hem anat seguint l'evolució de l'Arnau Bofa, que és un català que ha anat a viure a Austràlia, ens ha anat explicant algunes de les curiositats que ha anat visquent, que s'ha anat trobant en la seva estada a Sydney, i ja marxa, li toca tornar cap a casa. Vull saludar-lo aquestes hores del matí. Arnau, molt bon dia.
23: Bon dia, Canalies, i bon dia a tot l'equip.
2: Què tal?
3: Bon dia.
23: Jo superbé, jo per aquí, ara estic a Brisbane, ara no estic a Sydney, he vingut de viatge a Brisbane uns dies, però estic molt content, la veritat, disfrutant d'aquests últims dies per a Austràlia.
2: Quan tornes cap a Catalunya?
23: Mira, torno aquest diumenge ja, o sigui, ja és en res. Surto el diumenge, però arribo el dilluns, perquè és un vol molt llarg, que llavors, doncs mira, doncs m'agafa dos dies, perquè són quasi 23 hores de vol, però sí, arribo el dilluns.
2: Ha passat el temps, vaja, volant, et fa pena venir cap a casa, estàs content, et quedaries més temps a Austràlia? Com m'ho estàs portant?
23: Mira, tothom em pregunta aquesta pregunta, i la veritat és que
2: original no em fa pena. Que original que soc.
23: No, perquè és una pregunta que es fa molt, i la veritat és que no em fa pena, perquè m'ho he passat molt bé, ha sigut una etapa molt bonica de la meva vida, i he disfrutat tant, que estic content, la veritat.
2: Escolta'm, amb què et quedes d'aquest viatge que has fet a Austràlia?
23: Mira, em quedo sobretot amb Austràlia, que és un país molt bonic, Sydney, que és una ciutat preciosa, amb els amics que he fet i amb les feines que he treballat, perquè m'ho he passat molt bé, la veritat.
2: Escolta'm, Arnau, jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
23: Mira, si m'he enamorat o no m'he enamorat? La resposta és no, la veritat.
2: Oh!
23: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. no m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
2: Si has, no, home, no m'ho diguis. Era la propera pregunta. Sí, sí, és a dir, sí. T'has portat bé aquest mig any? No has fet res de res?
23: Mira, jo la veritat, quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també.
3: Fantàstic.
23: Però, bueno, estic... Sí, m'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la post-ruptura i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, d'aquesta època, sí, sí, sí.
2: Et puc demanar quant temps va durar la relació abans de la ruptura?
23: Mira, abans, sembla un programa de 8 hores, això, sí, sí, m'encanta.
2: Clar.
23: Vam estar un any de relació. Ara, que potser no és molt, però, bueno, jo tinc 23 anys, per mi un any de relació és molt, la veritat. Així que sí, vam estar un anyet.
2: Sí, és poquet, un any.
3: Sí, però té la boca. Amb aquesta edat, clar. És una cosa llarga.
23: Sí, sí, jo vam deixar pocs dies abans de vindre aquí a Austràlia, però la veritat, bueno. Tenim una bona relació amb la meva exparella. Així que, bueno, també és genial per això, per tindre una bona relació amb l'exparella. Això m'encanta, també.
2: En tot cas, algun dia, Arnau, vine aquí als estudis i ens expliques curiositats que t'has trobat aquest mig any a Austràlia, que també ens puguis dibuixar una mica més com ha estat aquesta escapada.
23: M'encantaria, perquè... Han passat tantes coses i vaig començar treballant de camarer i, per exemple, l'altre dia vaig conèixer el primer ministre d'Austràlia. Vull dir, ha sigut uns 6 mesos tan intensos.
1: I com va anar això?
23: Ostres, doncs mira, jo estava treballant al teatre, jo estava treballant al departament de vestuari. I es veu que el primer ministre d'Austràlia, és a dir, bueno, seria l'equivalent al president d'aquí a Espanya, em va vindre a veure l'obra de teatre. I després de veure l'obra de teatre, va entrar als camerinos, on estava treballant jo, a saludar una miqueta a tot l'equip, i sí, sí, vaig poder tindre una petita conversa amb ell de 2 minutets, i la veritat, molt simpàtic.
2: Ens has d'explicar moltes coses, Arnau. Un dia vens cap aquí als estudis i ens ho acabes d'explicar bé, d'acord?
23: Merci, sisplau, una abraçada.
2: Que tinguis una bona tornada, que vagi bé, Arnau.
3: Adéu.
23: Una abraçada a tots.
2: Adéu, Lara Garcia, Marta Viana, bon cap de setmana.
3: Igualment,
2: dilluns. I a veure, tinc per aquí el Cordomí, no suposo?
5: Aquí mateix, bon dia.
2: Home, Eloi, què tal?
5: Com estàs?
2: Bé, mica en mica, vaig fent, la cama va tornant a lloc.
5: Quants quilos vas aixecar?
2: No sé, noi, no sé, vaig passar.
5: És el crossfit o és l'enamorament?
2: Home, no, l'enamorament no, no, no, no, té més a veure...
5: L'enamorament a vegades porta moviments...
2: Però què vols dir, que l'enamorament porta moviments?
5: No ho sé.
2: Mm.
5: No ho sé.
2: Però tipus salt del tigre?
5: Clar.
2: No sé, no, de moment no. Jo encara estic en edat de fer salt del tigre, eh? Ah, tinc per aquí l'Ostrell, bon dia.
13: Hola, què tal?
2: Salt del tigre, no?
5: Ves passant.
13: Ja no tens edat, als 50 anys un s'ha de cuidar.
2: És que no tinc 50 anys, quina mania.
5: Pam.
2: Tinc 44, a punt de fer-me 45.
13: Ves a explicar el que vulguis.
2: Que hi vas dir que tenia mal d'esquena i no tenia mal d'esquena, eh?
13: La temperatura avui fa fred, Eloi.
5: Notes, eh?
13: Sí. Va, que tenim 20 segons.
2: Que és que pobre, no.
5: Començar, eh?
13: Sí, digues, va.
5: Rei, que avui s'anirà ennuvolant. Ara al matí farà sol una estona, però ràpidament s'ennuvolarà. Cauran 4 ruixats, però molt poca cosa avui. I demà sí que a partir del migdia tarda tindrem una tongada de pluja que regarà tot a Catalunya, però diumenge tornarà a fer sol.
2: Que tinguis bon cap de setmana, Eloi.
5: Igualment.
2: Una abraçada, adéu. Doncs vinga, que comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tenim per aquí. Que vagi molt bé, matiners, bon cap de setmana i tornem dilluns.
16: Les 6 en punt. Comença... Els experts! Tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: us hem fet una mica de recopilació de les contrasenyes més hackejades del món per recordar-vos el que no heu de fer. I ho hem fet en forma de
1: top 5.
2: Perquè la gent que li fa molta, molta, molta, molta il·lusió que sigui la data de naixement d'un fill seu és més o menys investigable, és desxifrable.
0: Sí, sí, sí, no és el que hauríeu de fer tampoc, però avui anem a les top comunes del món, és a dir, el que pots fer un bot, perquè un bot almenys haurà de buscar la xifra o la data del teu naixement del teu fill o del teu, però n'hi ha de més senzilles encara.
2: No sereu mals pares per posar quatre números random en lloc de la data de naixement del teu fill.
0: No, no, no, clar que no. Mireu, doncs en el número 5 us poso la contrasenya 1111, és a dir, 1 fins a... no?
3: A l'infinit.
0: Exacte. És que si almenys escollíssiu un número que us agradés més, no sé, 444 o 999, però no, la gran majoria de gent es veu que es queda amb l'1111.
2: Però més que l'1234?
0: Sí, no, no, no, és que comencem pels temes del top 5.
2: Ara arriba.
0: Però la gran majoria de gent es queda amb aquest número. I clar, tenint en compte que la majoria de contrasenyes tenen un número limitat de caràcters, aquí el hacker només cal anar teclejant-lo fins que ja no en capiguen més. Tu pots seguir teclejant, però l'encertaràs sí, igual, perquè és la limitat.
2: Amb un, màxima, amb un mòbil acabaries ràpid.
0: Clar.
2: Amb un caixer només cal fer 4 clics.
0: Mira, el que deia baixant amb en Roger, tireu per números que sapigueu de memòria, el telèfon fix de la vostra àvia, el número del vostre carrer, el codi postal, la matrícula del cotxe. No agafeu-lo, perquè és que us passarà, sinó com a mi, que l'has de canviar cada moment a la feina, cada 2 mesos, i anem pel 12 o el 13.
3: Ah, tu vas per aquí.
0: No, no, no, però sí que és veritat que a vegades poses una xifra al final, comences per l'1 i és un error, també.
3: Va, en el top 4.
0: El número 4, el típic QWERTY, ja sabeu que no vol dir res, però no us penseu que sou els únics a qui se us ha acudit teclejar les lletres de la primera línia del teclat en ordre d'esquerra a dreta, creient-vos superoriginals.
2: I la gent que es creu encara més intel·ligent, en lloc de QWERTY, que fa servir QWERTY o IOP.
0: Ah, sí, exacte, clar, totes, no? Però no t'hi caben a vegades, eh?
3: Sí, com sigui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.
0: El passa que un dia us trobareu que aneu de vacances, haureu d'entrar al vostre compte des de l'ordinador d'un hotel o d'un ciber o d'on sigui, i clar, la feina serà vostra, perquè per si no ho sabíeu, no tots els teclats del món estan configurats igual. Les tecles no són sempre al mateix lloc.
3: Ho hem vist.
0: O sigui, tu vas a França i si poses el QWERTY et surt AZERTY, perquè on hi ha la Q hi ha la A i on hi ha la W hi ha la Z. Vull dir que no és tan evident. No et pensis que així no has de recordar. No, ho has de recordar igual.
3: A França no us serveix, això.
0: No, n'hi ha molts llocs del món que tenen teclats diferents.
3: En el número 3.
0: En el número 3, admin. A veure, o sigui, es diu contrasenya perquè ha de ser personal. Si deixeu que la que us ha deixat l'administrador, o sigui l'informàtic, sigui la vostra, doncs és com si li donéssiu les claus de casa a tot el personal que hi ha treballat en la seva construcció. O sigui, tens la casa acabada i dius, vinga, anem a repartir una clau a casa manobra, una altra casa al pintor, una altra casa al fuster, una altra casa electricista.
3: És que hi ha gent que quan es compra una casa no canvia el pany i deixa les claus, vinga, de l'anterior. És igual.
0: Exacte, i a sobre reparteix doncs per tot el veïnat.
3: Sí, sí, sí.
0: Això és el mateix, molt malament, no ho feu.
3: Vale. En el número 2.
0: En el número 2, doncs, no us creureu, però la segona contrasenya més hackejada del món és password. O alguns amb la gran innovació de posar la primera en majúscula no fos cas, eh? Ja dius, és que jo ho he canviat molt. És que si almenys ho poséssiu en català, mira, tindríeu dos beneficis. Beneficis del català, eh?
2: La doble S.
0: Mira, en el primer, exacte. Que
2: no, que en anglès també hi ha doble S.
0: Sí, però mira, la nostra és una llengua poc parlada si ho comparem amb gent doncs d'arreu del món. I per tant, si escolliu a contrasenya en lloc de password, doncs els hackers ho tindran una mica més difícil, perquè abans hauran de provar totes les llengües del món que són més parlades que el català. Però és que hi ha un altre segon avantatge.
2: Tenim més llengües darrere que davant, en el rànquing mundial.
0: Sí, però bueno, en tens unes quantes davant, no és password, saps què vull dir? Però és que a més la nostra llengua és minoritzada. Això què vol dir? Que la meitat de la població no l'escriu bé. Llavors, si escriviu contrasenya sense faltes d'ortografia, ja haureu esquivat el 80% dels hackers.
2: I ja tens el B2.
0: Exacte, per tant, ja, avantatges de ser català.
3: I la pitjor de totes en el número 1?
0: A veure, efectivament, encara queda gent que fa servir els números en ordre. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no és una contrasenya. Ho saben dir els infants de 2 anys. O sigui, no ho intenteu. Ni que sigui de l'1 al 4, ni de l'1 al 8, ni de l'1 al 12.
3: Salteu-vos algun número. Jo què sé, feu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
0: Ah, mira, bona idea.
3: Jo què sé, que tampoc és la millor de les
0: contrasenyes. Però ja no recordes quin és el que t'has saltat.
3: Clar, això és una putada.
4: Comencen per F, però no són fades. En Wiki! El petit Miki i amb TT3000, els pantalons...

0: és l'hora del conte, jo li insistia a la Laia, quina és la temàtica?
1: Però no és que no hi ha temàtica, no, és un, Roger, no
0: és un,
1: simple.
0: És un tio valencià que li mola i té Insta. Ja li has tirat DM o fueguito?
1: No és un tio que em moli que sigui valencià. És un creador de contingut.
0: D'estils de vida.
1: No, per què dius d'estils de vida? No, és una persona que parla, jo crec, de coses de... Mira, d'entrada es diu activista valencià, a sota així el perfil, cosa que ja és guai. Parla molt de llengua, és a dir, de defensar la llengua catalana valenciana, de les diferències entre els diferents accents, també planteja, recomana excursions, també se'n va a visitar pobles, també, per exemple, fa post sobre oficis tradicionals per donar-los a conèixer, fa divulgatiu. Per exemple, l'últim post que va fer, el penúltim, era dient que deixava la feina i que es dedicava 100% a ser creador de continguts. Mira, té 140.000 seguidors, no sóc l'única que ha quedat encandilada. Com us dic, es diu Alegria de Poble, o potser no us ho havia dit encara, Alegria de Poble, busqueu-lo a Insta si és que no l'esteu seguint ja. No sabia quin post seleccionar-vos, per posar-vos l'àudio, perquè és que m'agraden tots. Mira, us poso un que se'n va d'excursió, perquè veieu per on va.
2: Avui fem la ruta de les passarel·les de Balloré. Hauràs d'aparcar en el pàrquing, perquè dins de la localitat només poden circular residents.
3: A veure, quina és la teva embragaura?
4: Eres clavada, ixe.
2: La ruta transcorre per dins del riu Guadalope.
1: Bueno, ja ho veieu, t'ensenyen llocs superxulos per anar d'excursió, això per un cantó, però com us dic, doncs altres ocasions se'n va a algun poble i es fa una mica d'endevinall, aviam si la gent endevina en quin poble és, o també fa, a vegades, reflexions, sobre la vida mateixa, coses que li passen i que explica, o també, per exemple, surt a vegades la seva parella per explicar alguna cosa, perquè com que s'exposa bastant, això sí que ho té. I, no sé, l'altre post que us he triat, per exemple, és el que un d'aquests que us deia que recupera oficis tradicionals i va fins al lloc on el fan i explica una mica, recordeu el dia del... Em sembla que era el Dia Internacional de les Palmeres o així, sí, que us vaig parlar del Palmerar d'Elx, sí, no? Doncs ell hi ha anat i n'ha fet una mica de reportatge.
2: Si jo et parle de palmeres, sabries dir-me en quina ciutat estic? Elx. Estem en la província d'Alacant, al Baix Vinalopó. Aquesta ciutat no es pot entendre sense el seu palmeral històric, declarat Patrimoni de la Humanitat. Has sentit parlar de l'ofici dels palmerers i les rizadores? L'artesania de la palma blanca. Un producte...
1: Veus? Sempre fent divulgació, ensenyant coses, vaja, jo trobo interessantíssim. I mira, a vegades, quan ho seguia, em plantejava un dia, quan veia un post... Hi ha moltes coses que ara tenim gràcies a les xarxes i que abans ja teníem d'altres maneres, en altres formats, sí, no? Però hi ha coses que potser no. I és que nosaltres, que vivim aquí al Principat, potser les diferències entre accents de diferents comarques del País Valencià no era una cosa que tinguéssim doncs, a l'abast, no? No sé que coneguessis dos valencians de dues comarques diferents, era complicat. I en canvi ell, per exemple, aquí et fa un post que m'ha encantat, que jo me'l posaria cada matí per llevar-me, que són la diferència entre l'accent i les paraules valencianes de la costera i la ribera baixa. I estan ell i la seva parella dient quines són les diferències lèxiques i també de to que gasten i com les diferencien. Em sembla tan xulo. No us l'he posat ja per no cansar-vos, però aneu-hi, es diu l'alegria de poble i comencem amb aquest, paraules valencianes, la costera versus Ribera Baixa. Jo em sembla enamorador.
5: Els experts, i tant.

0: paper garantit per l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I jo mateix, perquè vam anar divendres passat al Casinet d'Hostafrancs de Sants.
1: I
0: el concert de Fetus, no només el repertori ens mola i és divertit, sinó tenen muntat un bon show. Si tot el que explicaven entre cançó i cançó em semblava divertidíssim, la gent estava animadíssima.
1: Val molt la pena, aquest concert de Fetus. I tant, em va agradar moltíssim.
0: Bé, doncs el seu proper concert serà, Anna, a Girona.
1: Serà dissabte a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre, que serà quan faran aquesta segona esllavissada del romancer Tartera. Recordem-ho, la setmana passada Fetus doncs va fer la presentació oficial del seu darrer disc al Casinet d'Hostafrancs i ara doncs a l'Auditori de Girona. I els gironins que actuaran a Barcelona dissabte són Minibus Intergalàctic. Ja està aquí.

dos anys després del seu àlbum debut, Meditacions des dels miratges mercúrics, Minibus presenta el seu segon disc, Moviment oscil·lant polinòmic i iguala a 1, Partit X. Ho faran a la sala Upload de Barcelona. Estrenaran les noves cançons i també les del primer àlbum. El concert començarà a les 8 del vespre. Seguim ara amb la celebració dels Amics de les

Després de passar per les trenes de Girona, aquest dissabte els Amics de les Arts seran a la Tàrraco Arena per seguir cantant els himnes que han marcat tota una generació o també cantar les noves cançons que ja formen part del seu cançoner particular. Aquest concert a Tarragona començarà a 2:15 del vespre.

Aquest dissabte el mitjà de comunicació La Directa celebra 20 anys i a banda d'activitats per a totes les edats, danses populars, un trivial, monòlegs i un dinar s'hi farà també doncs, concerts. Hi actuaran els Partiperes, que els estem sentint de fons, i també hi haurà la Ludwig, Sibarites i la Mare del Tano. Els concerts començaran a 8:15 del vespre a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona. I encara a la Ciutat Comtal, dissabte, concert de Romàntic Dimoni a l'Apolo amb el grup Balena com a taloners.

L'actuació del quartet de rock barceloní Balena anirà abans del concert de Rodi, és a dir, de Romàntic Dimoni, que per qui no ho sàpiga, doncs és el nou alter ego de Carles Caselles, ex de Smoking Souls. El concert serà a la 2 de l'Apolo a les 8 del vespre. Després de molts dies sense aparèixer a l'agenda de concerts, Remei de Calafresca doncs torna aquest dissabte a Llagostera, serà dins del Festival Espurnes, un festival gratuït amb 8 hores de música que busca generar cultura amb consciència i de forma comunitària. A banda de Remei, dissabte al Parc de l'Estació de Llagostera també actuaran les Alosa, Olga Zuet, Joan Garriga, Derbi Júnior i Hipnosi. La festa arrencarà a les 5 de la tarda i tots els concerts són gratuïts. Que no era...

Les al·lèrgiques al pol·len seran les encarregades d'obrir el festival Ambassat d'aquest any. Ho faran dissabte a l'Estruc de Sabadell a les 8 del vespre. Serà especial perquè obren l'Ambassat, però també perquè celebraran l'aniversari de la Marina Rico, la vocalista principal de la banda. Les al·lèrgiques compartiran cartell amb en Chico, l'artista vallesà, que hi presentarà el seu

0: un nou disc, 10 anys d'un refugi. Si voleu anar, encara queden entrades. Ens trobarem a mitjanit, com dues gotes d'aigua. Actuarà al Casino de Rubí per presentar el seu nou disc, Galàxies. Ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, The Veterans. Ah. L'espectacle combinarà les noves cançons del disc amb els temes més emblemàtics de la trajectòria i el concert començarà a les 8 del vespre.
1: És que quan has dit anirà acompanyat de... Clar, com que en aquest disc Galàxies la cosa és molt poliamorosa, dic a veure de qui va acompanyat el Manu Guix. Veurem.
0: Veurem, veurem, a veure què passa.
1: The Veterans, que és una bona banda.

0: repetim, és la sintonia de la gran cita al reality de dating que ha arribat al 3CAT i que ens servirà per fer una mica de debat de salseo aquí amb els companys, no només amb la Laia, la primera que en renegava i la primera en enganxar-se fins a les últimes conseqüències.
1: No, tampoc.
0: I també l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I en Sergi Ruiz, què tal?
3: Molt bon dia. Li hem fet un pressing a la Laia perquè acabés mirant la gran cita.
1: Aquí hi ha com dos equips, eh? Hi ha, jo crec, l'Anna i en Sergi, que s'han declarat bastant fans i ho han seguit fins al final i estan com bastant in, i en Roger i jo una mica més des de l'escepticisme i l'experiment social. Ho dic bé,
0: bueno,
1: Roger?
0: Jo sempre faig allò d'abans de criticar qualsevol cosa, jo m'hi poso, que passa que vaig bastant endarrerit, i sé que en Sergi tu vas al cap de
3: l'any. Jo ho he acabat.
1: És el que m'acaba primer. Tu també, Anna,
2: jo també l'he acabat, vaig acabar la nit.
0: Penseu que tenim encara un episodi especial que és la gran cita 6 mesos després,
3: sí,
0: del qual jo sí que n'estic atent perquè a mi per TikTok i Instagram he vist ja les parelles que, vaja, que ho són, que s'han consolidat, que s'han enrotllat, que fan plan junts, i m'he quedat com amb Laia al corda, vull saber què ha passat pel mig, perquè he vist només el pilot.
1: Clar.
0: I parelles ja fent plans d'anar de viatge i tota aquesta mena d'històries.
3: El que hem parlat algun cop l'Anna i jo a la redacció és un... O Instagram mostra una cosa que és 6 mesos després que de la final, perquè a la final passen coses que a vegades no es corresponen, o són uns actors de molt bons.
2: Sí,
3: perquè hi ha coses que dius, ostres, això no hauria d'estar passant, no, intentarem no fer spoilers, però és un, això no em quadra amb el que ha acabat passant.
2: Jo sí que hauria preferit que no haguessin publicat absolutament res.

0: amistats i, evidentment, tu vas imaginant-te coses mentre vas veient el programa, no? Aquests acabaran junts, sí, no, marxaran per separat...
1: Perquè tu,
0: i...
1: tu que has vist l'últim capítol, sí, no acaba de forma ja qui s'ha enrotllat, qui no s'ha enrotllat, sinó que hi ha alguns dubtes encara.
0: Clar, el capítol s'acaba... O sigui, el programa s'acaba d'una manera que després tu mires Instagram i veus parelles que fan TikTok junts, molt junts, diria.
2: Molt junts.
0: Molt junts. Clar, i el programa potser no va així.
3: Clar, és contradictori, realment té molt sentit el que dius tu, Anna, és a dir, s'hauria de fer una política de no publiqueu res fins que no s'hagi hagut desenllaç, perquè si no sí que és com molt confús, no?
0: Clar.
3: Si voleu, primer m'expliquem una mica, per aquells que no hagin entrat encara,
1: sí,
3: la premissa.
1: El procés, perquè jo, el primer capítol sí que ja et posen algú amb qui començar, no? Van emparellant una mica.
3: No, és a dir, això és la premissa és com si fos el Soc i Seré, pels qui sí que l'hagin vist, agafen 100 persones, el càsting és de 100 persones, que tenen ganes de trobar parella, aquesta és la premissa inicial.
2: Tothom no.
3: Bueno,
2: però
3: en principi,
2: ja hi arribarem.
3: En principi.
2: Ja hi arribarem.
3: I les, aquesta, això és el que diuen,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: I les posen en un recinte durant 2-3 dies, no es concreta, tipus cas de colònies.
1: És la masia de Can Soler, de Pau de Vilanova. Jo,
3: mira,
1: jo vaig
3: veus?
1: Anar a un festival de música allà.
3: Perquè no ho expliquen, però es pot identificar, sí, m'imagino. Sí, sí. En tot cas, el que la premissa com afegida és que hi ha una intel·ligència artificial que ha determinat o hauria determinat parelles extremadament compatibles entre aquestes 100 persones. Però ells no ho saben, ni ho sabran en principi. Aleshores, es fan dos grups i posen a un membre de la parella, diguéssim, a cada grup, d'acord? I hi ha una impossibilitat de relacionar-se de manera amorosa amb la gent del teu mateix grup. És així?
0: Ho has explicat molt bé.
2: Sobre el paper, sí.
3: Sobre el paper és així. Aquí comença la trama. Aleshores, bàsicament, comença amb un moment en què es veuen per primera vegada, per tant, ja han de dir el qui els agrada d'una manera absolutament superficial, perquè només estan veient el físic, no?
1: Com fent swipe.
3: Exacte, com fent swipe, bàsicament.
2: També fan com unes preguntes en el primer capítol per saber...
3: Sí, però això és després. Primer és només la primera vista, després...
2: Ah, bueno, tu vols dir les preguntes que li fa la Dulceida a la font.
3: Exacte. Després
2: van... Al moment font, supereu-lo, sisplau, perquè és que és...
3: Bueno, perquè clar, és duríssim, estàs jutjant la gent per la seva cara. O sigui, és gravíssim.
0: Exacte, bàsicament pel seu físic.
2: És molt institut.
0: Perquè et pregunta qui t'agrada de la persona que tens davant. O sigui, de totes les 50 persones que tens al davant, qui t'agrada?
2: I hi ha algú que diu, el que tinc al costat, i és un no.
3: No pot ser,
2: no
3: exacte.
2: Pot ser.
3: Després es passa a una sala on ja comencen a respondre preguntes de sí o no, però davant de tothom, no? Allò, què t'agrada, relacions obertes o tancades, etc. I, clar, aquí comencen a aparèixer les primeres contradiccions amb allò que t'havia agradat més físicament, però què passa? Que igual hi ha una línia vermella. Mira, sentim un tall.
4: Pues perquè físicament m'agrades, però és que si tu vols una relació oberta és que a mi em costaria molt.
5: Si tu vols escollir una persona per tota la vida.
4: Sí, en veritat sí. A lo millor sona impossible, però... Ho vull intentar.
5: I no sents desig per altres persones.
4: Sí, però com a ser
3: aquest
4: humà...
3: Aquest és el cas de dos nois, no? Jo sabreu els noms vosaltres, jo no.
0: L'Isaac i el Dani.
2: Gràcies.
3: Exacte. Doncs ells s'agraden molt, però tenen aquest problema que hi és planant durant tota la temporada.
2: És una de
3: tota
2: les trames amb majúscules de la gran cita.
3: Que a veure, tampoc hi ha tanta història. Vull dir, al final té una línia vermella i tot
2: però,
3: i així s'agraden molt.
2: Però potser un... O sigui,
3: clar, se diran, no?
2: Un dirà que no, l'altre se dirà, veurem.
3: I això passa com en diverses... Clar, i comencen a conèixer i suposa que passa això, com a la vida mateixa, no? També m'ha sorprès la capacitat d'algunes persones com a mi m'ha sorprès, perquè després seguim amb la temàtica, és a dir, després de les preguntes obertes es fa una cita ràpida i després una cita més íntima, no?
1: Un speed dating, perquè tothom ho entengui.
3: I després d'això ja s'ha d'escollir, si vols seguir amb aquesta persona o no. Vull dir que és com bastant ràpid.
2: Tornen a fer matx, no? Després tornen a dir i la persona que té més matx es queda com una mica més al programa, si no me'n recordo.
3: Sí, però això és després de les preguntes ràpides.
1: I si no hi ha matx, t'eliminen.
2: Una de les persones que eliminen diu, com que jo volia aquella persona i sabia que no podia, vaig eliminar a 3 persones que sabia que no em farien like, per així marxar i ja està.
3: Clar, és que, de fet, hi ha molta gent allà que està per fer bulto. És una cosa que veus.
0: Això,
3: perquè,
0: sí.
3: O sigui, també és veritat que una cosa interessant a parlar és a com es fa la postpro d'això, no? La postproducció.
2: Increïble.
3: Perquè, clar, tu, en el fons, suposo que esculls les escenes inicials en funció de què acaba el final durant el joc, perquè si no, no tindria cap sentit.
1: Per això al principi ja hi ha certs protagonistes.
3: És que els protagonistes són des del minut 1.
1: Sí.
3: O sigui, hi ha gent que no li veus la cara, literal.
2: Ja. De fet, no farem spoiler, però en un dels últims capítols passa una cosa que algú diu... A tu no t'havia vist mai. O sigui, era una de les 100 participants. És un... No sé ni com et dius.
0: Sí, a més es nota molt el programa que, per exemple, quan hi ha una parella que s'agraden i, per exemple, entre cometes, no, doncs fa nosa el programa de seguida com que els diuen, mira, doncs com vosaltres us agradeu tant, doncs
3: ja
0: marxeu junts, exacte.
3: És que aquest és el tema, l'espectacularitat de què es premia en un reality d'aquestes característiques.
2: S'ha de dir que en aquest reality no hi ha premi final, que això és una cosa que és més experiment i el que diuen és que es guanya l'amor. Això és una de les coses que a mi
3: m'agradaria surrealista.
2: Però que no hi ha un premi que la gent no ha volgut seguir per guanyar un 100.000 euros.
3: Jo ja he entès per què el trobeu tan guai, i, o perquè la gent que el troba molt xulo és perquè compara amb altres realities merdosíssims, jo crec, de cites, no? Llavors, clar, comparació amb això, aquest deu ser molt guai. Clar, jo, que no he vist cap altre reality de cites, em segueix semblant bastant...
0: També et dic que són persones que et podries trobar al carrer. Vull dir, són persones molt normals, i això jo crec que guanya molt.
3: Però que els altres programes de cites no.
0: Els altres programes jo crec que són, ja saps, que són personatges que van a per això.
1: Però què hi trobes de criticable, Laia, que vull sentir-ho també?
3: L'espectacularitat de les emocions, és a dir, em segueix sabent greu que posin gent a plorar davant de la càmera.
2: Però al final és un reality i és
3: clar,
2: el que...
3: És que ja ho entenc, que el problema el tinc jo. Jo ja ho entenc.
0: No, bàsicament perquè al final són coses que es remouen i...
3: Clar, però una cosa Catalunya,
2: que ha estat bé del programa, que ho vaig sentir en una entrevista, és que és el primer reality de l'Estat que ha tingut coordinadors d'intimitat i que tenien allà dos o tres persones que els anaven ajudant, que els hi feien com també de psicòlegs en algun moment, que els hi anaven dient, ostres, doncs si no et sents còmode per aquí, doncs no ho fas, i tal, que han tingut això com un equip que els anava assessorant, que també és...
3: Que
2: potser fons... això ho hauria jo posat més en valor a la pantalla.
3: Exacte, i també s'ha d'ensenyar això. Mira, sentim un altre tall.
6: Em sap greu haver-li fet mal, si no era meva intenció per res. Amb l'altre Xavi hem anat evolucionant molt, he trobat coses que em fan feliç... I bueno, però això no treu, òbviament...
3: Clar, això és reality,
1: Xavi,
3: clar, reality purament.
1: Ha descartat un noi per un altre, entenc.
3: Exacte.
2: És a dir, és la Marta, i durant els primers capítols ella estava coneixent a un de l'altre equip que li agradava bastant, i també li estava agradant molt un del seu propi equip.
3: Amb qui no podia quedar.
2: Amb qui no podia quedar.
1: I llavors què fan? Se'n van junts amb l'altre?
2: No, i passa una cosa que un dels dos li trenca molt fort el cor, no direm aquí.
3: És igual, però el tema és bàsicament que a mi el que m'ha sorprès és gent que està com flirtejant amb dues persones alhora molt fortament. Que a més
2: si només fos amb dues.
3: Ja, ja, exacte. I això per mi ja penso, tio, que no ho veus, que ho veu tothom això. Que no tenen vergonya.
1: Us heu emocionat amb els que els hi ha sortit bé la història i han acabat sent parella?
2: Jo, a l'últim capítol, hi vaig a dir, al minut 10 estava amb la llàgrima viva. A més, el vaig mirar abans del desconcert
0: jo
2: ara això com ho remonto per anar a fer un programa a la prèvia del desconcert.
1: Anna, tu que l'has vist també l'últim, aquest moment, com que vas viure?
0: A mi l'últim capítol m'ha sorprès molt. Vull dir, em sembla que hi ha aquí girs que
2: hi ha molts
0: no
2: temes a parlar entre ells després del programa.
0: I he de dir que jo, per exemple, no la gran cita no em cridava l'atenció. Sí que primer doncs, ho vaig mirar perquè doncs, una amiga meva doncs, va tenir una història amb un dels participants i pel morbo dic, doncs mira, m'agradaria veure-ho. I m'he acabat enganxant. Vull dir que totes aquelles persones que, per exemple, doncs, tinguin el dubte d'avui mirar on... Mireu-ho, perquè de veritat que...
3: Sí, jo encara que sigui com a experiment social, que és el que he fet jo, i després pots seguir-ho criticant,
2: Jo li haig de donar les gràcies a l'Aina Ostrell, perquè jo tampoc ho anava a veure, i abans d'un programa ens va ensenyar en Frank i a mi una cita, la de la farmacèutica, i la de la sexòloga i l'Olotí, i va ser un... Vale, això ho hem de veure tot sencer.
1: L'Olotí no té feina?
0: L'Olotí
2: és periodista, instagramer, creador de contingut...
1: Quan hagueu vist l'especial de 6 mesos després, és a dir, l'especial on ja estem a l'actualitat, ens explicareu com els va les noves parelles?
0: Mira, la setmana que ve ho podem comentar,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí.
2: Jo tinc alguna porra, feta, també.
1: Es comença amb il·lusió i, Sergi, tu creus que potser alguna cosa trontollarà?
2: Jo crec que al revés, que alguna cosa que ha trontollat acabarà bé.
3: Ai, senyor, la gent.
1: Serà aposentat.
3: La gent té una tendència a anar cap a la toxicitat.
7: No saps ni com parlar-me, sempre ens davant.
8: Els experts. Ika.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui estem celebrant l'edició 500 del Warsaw Never! Felicitats! Aquesta secció que va néixer ara fa una mica de 3 temporades i on han sonat cançons de tots els tipus. Per tant, punxar una cançó avui, ho hem de dir, no era fàcil. Sí que tenia clar qui havia d'aparèixer. L'home que m'ha fet perdre els combats de cançons cada vegada que l'he punxat després de ser censurat pels oients. Laia? Ell, el mític.
2: Bulería, bulería, tan dentro de l'alma mía.
1: Exacte, David Bisbal, un cantant que va haver-hi un moment que tot el que cantava acabava en ia, com voleria o...
2: Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría.
1: El Bisbal l'hem sentit molt aquests dos últims anys, sobretot al Nadal, aquí als Experts. Gràcies, sobretot, a aquest amacle.
2: A mi burrito sabanero voy camino de Belén.
3: Una cançó que no només ha calat ja com a un estàndard de Nadal, sinó que va eclipsar el seu propi meme de com estan les màquines.
1: És veritat.
3: Ja no se'n parla tant.
1: És flipant, això. Però avui punxarem el Bisbal en el seu apartat versió d'altres, que de fet és com el van conèixer. Penseu que OT, clar, ens va deixar temes com I si fuera d'ella d'Alejandro Sanz. O la cançó Lucía de Joan Manel Serrat.
2: No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado.
1: Però avui per què el punxem? Doncs perquè el tio no para, acaba de publicar fa poc més d'una setmana una nova versió, i atenció perquè, i amb aquesta cançó és la que us deixaré, en la Warsaw Never 500, David Bisbal cantant Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Acabada de publicar, no fa ni una setmana, aquesta cançó del Camilo.
3: És nova.
1: Bueno,
3: sí, la
1: l'original no, però la versió sí.
4: Tens la capacitat de trobar merda, Sergi?
1: Amb això us deixo, amics oients. Em sap greu. És la Warsaw Never 500.
4: No te'n sap de greu. Adeu.

0: Heu de descobrir aquest autor de còmics, l'Oriol Black, que acaba de publicar el còmic Soy un gato, amb norma editorial, també està previst que aparegui d'aquí poc en català. És un còmic que parteix de la recerca d'ell mateix com a autor, és a dir, com a guionista, com a il·lustrador, un projecte molt personal, que a més el format l'ha publicat com un tankobon, que potser no sabeu què vol dir la paraula.
1: No tinc ni idea.
0: Però ho coneixeu segur. Són els mangas clàssics en format com molt compacte, com baixets.
1: Sí.
0: Sí, aquests són els típics volums de manga.
2: Val.
0: Doncs malgrat ell és d'aquí i té moltes influències, però un dels seus mestres, òbviament, és Akira Toriyama, i ha explicat l'Oriol que va llegir una entrevista seva que deia una bona història curta, d'un sol volum, un sol tankobon, ha de tenir 12 capítols. A partir d'aquí va començar, però sense saber ben bé de què aniria el seu còmic.
3: En el capítol 1 no sabia que en el 6 sortiria un fantasma, ni sabia que el dolent seria com és, ni sabia tot això. Va anar apareixent.
1: Ostres, és com l'antítesi d'una història, no? Primer pareixes una mica tot com anirà i després desenvolupes. Aquí
0: deixar-se anar.
1: Sí, sí.
0: Ara, els temes on van a parar són bastant crus, de la seva vida. La memòria, la pèrdua, la identitat... Una història que es van creant a partir d'aquests traumes que va passar en un moment concret de la seva vida.
3: El còmic el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys, que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, llavors m'havia quedat sense feina, i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, una miqueta la inèrcia de cada matí aixecar-me, anar a fer el cafè, sentar-me a la taula de dibuix i posar-me a treballar, em va mantenir ocupat.
0: Soy un gato, un còmic que ret tot d'homenatge als referents de l'Oriol, no només a Akira Toriyama, sinó també a Hergé, l'autor de Tintín, o a les pel·lícules de Hayao Miyazaki, passant per pintors com Goya o Ramon Casas, el modernista. Tot plegat en aquest còmic titulat Soy un gato. A Itàlia, segurament en les últimes hores heu vist imatges de la inauguració de la Bienal de Venècia, o potser no tant dels actes d'ensí artístics, sinó per les protestes, perquè l'acte inaugural ha estat marcat per la tornada de Rússia i per la participació d'Israel en aquesta Bienal artística, i ahir van provocar algunes protestes que sí, van deixar l'art en un segon pla. El més irònic és que l'edició de la Bienal d'enguany, o d'aquest bienni, per així dir-ho, reivindica el silenci i la calma. Són els leitmotivs.
2: Sí, clar, silenci davant de la injustícia, per exemple. No?
0: Sí, bueno, les Pussy Riot, que sentim de fons, segur que silencioses no van estar.
1: No. Pavelló Rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis, per tant, ja podeu deduir que hi havia molta gent. Això ha indignat col·lectius com aquestes que sentim, les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. L'organització ha limitat l'obertura del Pavelló Rus els dies previs a la inauguració oficial, que es farà dissabte.
0: Sí, quan inauguren, tanquen ells.
1: Exacte.
2: Però això quin sentit té?
1: Bueno, feu bullir l'olla, suposo. El president de la Biennal, Pietrangelo Botafoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és, diu.
4: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
1: Bueno, que en parlin de mi, encara que sigui per mal, eh? La presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per les protestes que hi ha hagut a la porta de la seva instal·lació.
0: I ara, al nostre país, hem de parlar-vos que Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també passa a un mercat, un teatre, el Mercat de les Flors, o un altre museu com el Mac Balaia, que pensava allí, Pantocràtor sí, llengua opcional.
2: Clar, és una llàstima, no?, l'entitat alerta. Totalment. Que els processos de selecció només exigeixen assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec.
1: I mentrestant...
2: I tot això, a més a més, contravé la norma, la normativa vigent, vaja. Des de la Plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
5: De moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
2: Per Plataforma per la Llengua, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, que menys té el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics. I a més estem parlant de cultura, no? Vull dir que si es fossin, no seria justificable en qualsevol àmbit, però és el de la cultura com menys, no?
1: Totalment.

0: El que sentim de fons, les recordeu, ni que sigui del programa d'abans d'ahir, perquè la Laura Grau ens va reivindicar les filles de Cassandra, aquest duet gallec que combinen a tradició amb música electrònica, una barreja que ens tira molt i que aquí al nostre país també està funcionant. I tu, Sergi, t'has agafat un exemple molt concret, però que pot ser molt revelador, que és que l'electrònica també es pot mesclar amb la jota, un gènere que ja de partida t'agradava bastant.
1: Absolutament, exacte. De fet, avui us vull acostar l'última de les propostes en aquest sentit, la unió de la jota amb l'electrònica, i és el projecte d'Anna Estallat.

Nas Tallat és el projecte que lidera la igualadina Laia Rius i que fusiona la música d'arrel dels Països Catalans amb l'electrònica contemporània. De fet, el nom Nas Tallat prové d'un malnom familiar de la Laia i l'ha recuperat. I això ja apunta a la voluntat d'aquest projecte, que és relligar les arrels amb la transformació que comporta el pas del temps. Nas Tallat acaba de publicar el seu primer disc, Cada casa, cada vida, on hi trobem aquesta J Nas Tallat o aquesta altra, J Soft Lounge.

0: Al programa iCatMans del Quim Rutllant, l'han entrevistada. Podreu sentir la conversa sencera la setmana que ve, però els experts han tingut accés a alguns fragments d'aquesta entrevista en la que ens explica la Laia que el seu nou treball té com a punt de partida la tradició mallorquina.
1: L'àlbum està tot enfocat al Vall d'Bot i jo vull que sigui com un homenatge, com aquest vincle que tinc amb aquest ball. I era una mica això, no?, com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de Catalunya, Mallorca, tal, que sí que òbviament són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no?, com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
0: I per què la Laia ha dut el ball de bot cap a la música electrònica? Doncs perquè la tradició i la música de ball, segons ella, són els seus referents.
1: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva. I al final és com el llenguatge que jo domino i sempre ho dic com que jo, no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra, però hi està. I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
0: Seguirem de prop aquest projecte d'Anna Estellat que ens permet fer una aproximació a aquesta unió, la de la música electrònica amb la tradicional, i més concretament amb la jota, perquè segurament és el ball que més uneix els països catalans. Penseu que de jotes se'n ballen al Principat, sobretot a les Terres de l'Ebre, també se'n ballen al País Valencià i a les Illes Balears. És a dir, si el Pi de les Tres Branques ballés, ballaria jota.
2: Hauria d'estar l'Ebre, el Pi de les Tres Branques.
0: Evidentment.

però ens ha anat molt bé parlar d'en Estellà, perquè aquest no ha estat l'únic vincle entre jotes i electrònica que han aparegut aquests mesos. Només cal revisitar un cop més el darrer disc de la Maria Jaume, Sant Domingo Forever.

La Maria Jaume va voler homenatjar les festes del seu poble Lloret de Vistalegre amb aquesta jota electrònica carregada d'autotune. De fet, en alguna altra peça, com Amor d'Ultramar, també ens apareix la jota, en aquest cas samplejada.

0: Els coneixes, aquests, Laia, o no?
1: És que ara ho estava pensant.
0: Són els Faixa, un grup format a les comarques de l'Alcoià i el Comtat. Al País Valencià, que fa un anyet ens deixaven aquesta jota, en la que també col·labora la Sandra Montfort, que duia per nom Marineries, aquesta cançó. I la Sandra Montfort, amb el seu antic grup Marala, ja ens havia fet jotes amb aquest component electrònic, com aquesta jota de morir.
1: Sí.

anem reculant més en el temps per buscar l'origen d'aquest tipus de vincles entre jota tradicional i músiques més contemporànies i trobarem d'una banda els Quicos, o sigui, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, que amb els Pepet i Marieta ens feien aquestes jotes de l'indignat.

0: Què us sembla, doncs? Llarga vida a la Jota, que sembla que serà llarga.
1: Quina bona repassada que ens has fet, eh? Jota i música actual, m'encanta.
0: Jota actual, és un ball que ve d'antic, però que sembla que té una llarga vida, si més no, lligada a l'electrònica.
1: Super de moda, eh? Com ara més que mai.
0: Tothom a ballar jotes?
1: Tothom.
0: Roger, t'apuntes un dia a ballar jotes?
2: Jo m'apunto a tot, ja ho saps.
0: Doncs vinga, va. Anna, a ballar jotes, eh?
1: Sí, també.
2: Ens obrim de gènere per anar a veure concerts de qualsevol.

0: podeu anar a veure doblement als 31 FAM.
1: Sí, dissabte continuaran la seva gira temporada 2 a la Festa Major de Ripoll. El concert començarà a 10:45 a la plaça Abat Oliva i diumenge passaran per Lleida, que aquest cap de setmana comencen la Festa Major de Sant Anastasi. Per Alboi el Comboi va treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. Divendres passat el van presentar per primer cop en directe a les trenes de Girona i aquest mateix diumenge a Torelló, al seu poble, muntaran un esdeveniment per comentar el nou disc i tocar també doncs, alguns temes en acústic. Això serà a la Casa de Cuina, a lloc de Torelló, a les 12 del migdia. Seguim amb la ruta aquest diumenge al Palau Sant Jordi, Eric Clapton. Eric Clapton tornarà a actuar a Barcelona més de 20 anys després. El guitarrista i cantant britànic trepitjarà el Palau Sant Jordi aquest proper diumenge. L'últim cop que va tocar en aquest recinte va ser el 2004, amb una banda formada per grans músics, entre els quals hi havia Billy Preston als teclats. Diumenge també arrencarà la novena edició del Fava Fest, que s'allargarà fins dissabte 16 de maig. Bésame, aunque sepa Chesterfield. El Fava és el festival artístic del barri antic de Manresa que vol convertir l'edifici de l'Anònima en un centre de creació per la cultura transformadora. La programació començarà diumenge amb la jornada inaugural que donarà el tret de sortida a l'edició amb actuacions com les de Ciutat, Nara Ellis i les Xotxos com a DJ set i això serà a partir de les 6 de la tarda a l'Anònima de Manresa. I aquest diumenge a Granollers se celebra el Minibit. La novena edició estarà dedicada de fet al grup gironí Kitsch. Dins una capsa humida amb el sol de fora estones amb mi. Com cada any, el Festival de Música Familiar retrà homenatge a una banda que ha deixat empremta en la història de la música contemporània i en aquesta ocasió la mostra estarà dedicada al grup gironí Kitsch, pioner del rock alternatiu en català. El Minibit comptarà amb actuacions com les de Brighton 64 o Quim Carandell de la Ludwig i es farà diumenge a Rock on Verge.

0: La xarxa de comunicació local. www.santjoandelesavereses.cat.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió, si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a sinfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Camprodon va instal·lar fa uns dies la nova pista multiesportiva al parc del Ritortell, al carrer Llandrius, on abans hi havia l'skate park. Sentim l'alcalde de Tots per Camprodon, PSC, Xavier Guitart, parlant del tema.
2: Una pista urbana al parc Ritortell, o sigui una pista amb porteries i canastes que porten anys reivindicant els joves, amb porteries i canastes aquelles típiques urbanes que ho porten tot incorporat amb valla lateral, perimetral tot tancat.
1: El nou espai permetrà la pràctica de disciplines esportives com el futbol sala, el bàsquet o el voleibol. L'actuació ha tingut un cost total de 24.000 euros, dels quals 8.000 han estat aportats per la Diputació de Girona en el marc del programa A3 de condicionament i millora d'equipaments esportius. La pista, executada per l'empresa Benito Urban de Vic, és una aposta de l'Ajuntament per crear espais de qualitat que afavoreixen el benestar, la cohesió social i les oportunitats de lleure actiu per a totes les edats.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: En el darrer ple de Ripoll, tots els grups municipals es van posicionar sobre el projecte d'extracció de recursos miners a les planes del Montorro a Sant Bernabé de les Tenes, a càrrec de l'empresa Àrids Manlleu. Alguns dels veïns havien demanat a l'equip de govern si podia passar una moció que posés el debat sobre la taula, que venia avalada per la força de més de 1.700 signatures per tal de que no s'executi el projecte i perjudiqui les activitats agràries, culturals o ecològiques de la zona. La proposta va prosperar amb només 3 vots a favor d'Esquerra Republicana i de l'Alternativa per Ripoll CUP i 10 abstencions d'Aliança, Junts i Som-hi. El bloc d'Esquerres va ser el més crític amb el projecte d'extracció d'àrids. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra.
2: Perquè segons ens diuen, hi haurà 7 hectàrees d'explotació a cel obert afectades. 8 anys de concessió, més possibilitat de que s'ampliïn aquest termini. Més de 4.000 metres quadrats de material per extreure i més de 3.000 camions l'any per la carretera d'Olot, el carrer Girona i el carrer Progrés, que ja està més que malmès.
1: Pérez va denunciar l'impacte negatiu que suposaria una activitat extractiva com aquesta en l'ecosistema, el paisatge, la flora i la fauna, a les zones d'esbarjo o als espais agrícoles i ramaders. L'alcaldessa Sílvia Oriols d'Aliança entenia que ningú vol que li posin un polígon, un cementiri o una planta d'àrids al costat de casa, però és necessari com a societat.
3: Aliança Catalana creu en la propietat privada i en el dret dels propietaris a desenvolupar l'activitat econòmica que creguin oportuna per treure rèdit dels seus terrenys. No és una activitat incompatible la que es proposa, doncs segons el planejament està contemplada i per tant pot efectuar-se. Recordar que la llicència no l'atorga l'Ajuntament, l'administració competent és la Generalitat. Nosaltres ens hem limitat a fer el que ens pertocava com a ens municipal, que és demanar els diferents informes tècnics i informar de la taxa que estipulen les ordenances, que en aquest cas és molt alta, que probablement doncs, acabarà desincentivant la inversió.
1: En aquesta en concret, la posició de l'equip de govern era neutral. Jordi Hostenc, de la CUP, deia que la neutralitat era facilitar que això pugui passar i no compartia la idea de no poder incidir en la propietat privada.
4: Si allò que fas només té un impacte en la teva propietat, és un tema, però quan allò que tu vols fer té un impacte que va molt més enllà de tu, home, llavors la institució nosaltres creiem que sí que hi ha d'incidir.
1: Ferran Raigón, de Junts, va subratllar que no hi ha motius per pensar que la Generalitat no serà exigent amb que l'activitat compleixi els requisits establerts, com si ho ha estat amb els projectes del polígon de Can Franquès, del Bike Park o els expedients de la zona del Pla d'Ordino. Sobre el pas de camions va dir això.
5: Des de l'any 2009 hi ha una activitat semblant a la zona i que part d'aquesta activitat doncs, es fa en municipi de Ripoll i és una activitat d'una altra empresa que se li va donar aquesta llicència l'any 2006. Per tant, perquè la gent se situï en temps del tripartit. D'aquesta activitat no hi ha hagut cap reivindicació per part del veïnat notòria.
1: Joaquim Colomer, de Som-hi, justificava l'abstenció per la manca d'informació, tot i que s'havia aconseguit l'objectiu de posar-ho sobre la taula.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Just abans de l'inici de les festes majors a la comarca, amb la Festa Major de Sant Eudald 2026 de Ripoll, el Consell Comarcal del Ripollès ha impulsat la Festa La Poses Tu, No La Beguda, una campanya per sensibilitzar els joves sobre el consum d'alcohol, especialment a l'oci nocturn. La tècnica de joventut de l'ENS supramunicipal, Laura Vidal, diu que la campanya s'ha vehiculat a través de la taula de salut jove i de gènere del Ripollès arran de la demanda que es va proposar a treballar el tema del consum d'alcohol. Aquests són alguns dels objectius i actuacions de la campanya.
2: Un, a fer que les festes siguin més segures, també sensibilitzar del consum, ajudar que els joves que vulguin no beure doncs no se sentin exclosos de la festa i que també puguin gaudir d'aquesta i també doncs de prevenir qualsevol situació que es puguin donar. Hem fet diferents actuacions que ja van començar el mes d'abril amb una formació que es van fer a totes les comissions de festa i els regidors que van fer a l'oficina jove del Ripollès, que hi anava amb aquest perfil tant amb el tema dels punts liles com també amb aquesta campanya perquè no hi hagués facilités l'alcohol a menors d'edat i es fes un ús responsable del subministrament d'alcohol.
1: Es podrà trobar material als punts liles i a les barres de les festes majors, on també hi haurà material de marxandatge. També entren als instituts a l'hora del pati per parlar amb els joves, on comencen a fer un treball de sensibilització i conscienciació als nens de tercer i quart d'ESO que surten de festa per primera vegada. La campanya neix després que la Conselleria de Joventut, liderada per la consellera Dèlia Duran d'Esquerra Republicana, detectés un augment del consum d'alcohol dels joves en determinades hores de la nit. Aquesta època també és l'inici de la campanya del bus de festa perquè els joves no agafin el cotxe després d'haver begut alcohol.
3: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
4: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Si tú no vayas, doncs toco el 2.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien, Peyu,
2: Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'atenció primària a Ribescant de Bànol compta des de fa unes setmanes amb un nou director, el doctor Xavier Cibera, metge de família i comunitària amb més de 30 anys d'experiència en l'àmbit sanitari. Cibera ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria professional a Barcelona, on ha estat director del CAP Larrard amb una població assignada de 45.000 persones i està vinculat a la Fundació d'Esclerosi Múltiple i al Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. També disposa d'un màster en direcció d'organitzacions sanitàries. El nou director assumeix el càrrec amb la voluntat de contribuir a millorar l'atenció sanitària en un territori com el Ripollès, on la manca de professionals és més accentuada que en àrees metropolitanes. Vol contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones i pensa que té més impacte per fer-ho des de la direcció, treballant amb un equip i incidint en una població més àmplia. Entre les seves prioritats en aquesta nova etapa, Cibera destaca l'aprenentatge del funcionament dels equips del territori i l'aportació de la seva experiència per millorar tant l'atenció als usuaris com la qualitat de vida dels professionals. En aquest sentit, subratlla la importància del treball en equip i la coordinació entre tots els agents implicats en la salut. El nou director aposta per consolidar un model d'atenció primària amb una clara orientació comunitària, en què la salut es treballi de manera integrada amb l'àmbit local. En aquesta línia, Cibera defensa reforçar la proximitat amb la ciutadania mitjançant la col·laboració amb professionals de tots els àmbits relacionats amb la salut del territori. La prevenció i la promoció de la salut són també eixos centrals del seu projecte. En aquest context destaca el paper essencial de la infermeria, que considera un dels pilars del sistema sanitari actual, així com la necessitat de continuar avançant en el reconeixement de la seva tasca. Finalment, el nou director ha posat en valor els bons resultats obtinguts recentment en l'enquesta de satisfacció Plaensa, que reflecteixen la bona feina feta per l'equip de primària.

0: L'envelliment de la població ha fet que en l'última dècada s'hagin duplicat les sol·licituds de dependència. A Catalunya hi ha 252.858 persones que tenen reconeguda una limitació d'autonomia i de la capacitat per fer activitats bàsiques. El problema principal és que n'hi ha unes 188.000 que encara estan pendents de tramitació. En molts casos es tracta de persones grans, de més de la meitat tenen 80 anys, i hi ha un tap burocràtic que ha fet que fins ara els tràmits per aconseguir el reconeixement i, per tant, l'ajut s'allarguin a més d'un any. A Vic s'ha posat una pràctica amb un pla pilot de finestreta única social i sanitària que permet reduir el temps d'espera de la mitjana actual de 397 dies a 60. Hi han participat els dos centres d'atenció primària de la ciutat, a més dels serveis socials de l'Ajuntament de Vic. I aquest divendres el president de la Generalitat, Salvador Illa, va elogiar la feina feta aquesta prova pilot i també va anunciar que s'estendria al conjunt del país en els propers mesos. L'anomenada llei de la dependència va entrar en vigor ara gairebé fa dues dècades, l'any 2007. La realitat social i demogràfica ha canviat des d'aleshores i això ha provocat un col·lapse especialment greu si es té en compte que afecta persones vulnerables, en la majoria dels casos gent gran amb alguna limitació. El pla cura que impulsa el govern, tenint en compte l'èxit de la pilota aplicat a Vic, ha de servir perquè s'agilitzi el reconeixement dels graus de dependència i l'accés als ajuts. D'aquesta manera es faran valoracions ràpides, simplificant les gestions amb un referent únic i creant una prestació provisional que pugui ajudar a aquestes persones mentre resolen tots els tràmits necessaris. Però perquè l'atenció a les persones amb dependència millori, també faltava resoldre un tercer pilar, el dels professionals que es dediquen a aquest àmbit. Per això, en paral·lel al pla cura del govern, impulsant l'equiparació salarial amb el sector públic des de més de 120.000 professionals que treballen a empreses concertades dedicades a l'atenció de la gent gran, la discapacitat, la infància, la drogodependència o la salut mental. Ara caldrà fer el seguiment perquè els objectius del pla es compleixin i les persones que ho necessitin puguin rebre l'ajut que els correspon sense les esperes injustes que han hagut de patir moltes famílies fins ara. És divendres 8 de maig de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i ja sabeu que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, a la tertúlia parlarem sobre l'actualitat mediàtica amb les periodistes Gemma Permanyer i Laia de Déu. Després d'escoltar la cançó del dia, serà el moment a 10:15 del matí dels clàssics musicals i avui Jaume Espuny ens portarà l'àlbum Enemigos de lo Ajeno de l'Último de la Fila. I a la recta final del programa, a partir de 10:45, farem un repàs dels actes del cap de setmana al nostre territori i després repassarem algunes novetats musicals. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Els alcaldes i alcaldesses d'Osona van escenificar aquest dimecres al vespre la unitat política per reclamar una solució a Sant Pere de Casserres. Insisteixen que el Consell Comarcal no pot assumir el cost que suposa i demanen implicació a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona per poder fer-ne el manteniment. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Els alcaldes i alcaldesses d'Osona arribaven aquest dimecres al monestir de Sant Pere de Casserres. La majoria hi havien anat amb un bus del Consell Comarcal per escenificar en un ple extraordinari la unitat d'acció política per demanar a les administracions superiors un nou model de governança d'aquest monument que en faci possible la viabilitat econòmica. Sentim el president del Consell d'Alcaldes d'Osona, Gerard Sancho, i el president del Consell Comarcal d'Osona, Marcel Ortuño.
3: És la imatge d'una comarca que respon, que es mobilitza i que actua unida davant d'un tema que considera important. Ens hem convocat avui per llançar un missatge i un crit d'ajuda com a Consell Comarcal de la situació que està vivint el monestir de Sant Pere de Casserres i les dificultats que té el Consell, precisament per la seva naturalesa, diguem-ne, d'entitat finalista per fer front al manteniment i a les inversions necessàries.
4: Som plenament conscients del valor que té el monestir de Sant Pere de Casserres, no només per la comarca d'Osona, sinó pel conjunt del país, i perquè entenem que aquest valor històric, cultural i patrimonial i també pel pes que té en la història dels fonaments de la nostra nació, no està degudament correspost amb els recursos necessaris per garantir-ne la seva conservació i el seu futur.
2: La moció que va votar el ple per unanimitat suggereix la fórmula d'un consorci o altres formes de gestió compartida que inclogui el Consell, propietari de l'edifici, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat. Es va cridar l'atenció sobre els problemes econòmics.
4: Si abans de final d'any no s'ha articulat una solució viable i compartida, el Consell Comarcal d'Osona es veurà abocat a prendre decisions que no són les desitjades i que poden afectar directament el futur del monestir. Entre aquestes decisions, evidentment, hi ha la possibilitat, no volguda, però real, del seu tancament.
2: Els estudis econòmics posen de relleu que amb els ingressos de les entrades no n'hi ha per cobrir els mínims de manteniment sense comptar les obres que caldria fer per adequar l'edifici de serveis i recuperar l'activitat de restauració. El ple Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere i diputat de la Diputació de Barcelona, es va comprometre a fer un estudi de viabilitat.
5: Quins ingressos hi ha? Quines despeses? Es pot reduir o no es pot reduir despeses? I això vol dir un estudi de viabilitat per garantir el futur i d'aquí 10 anys no hi hagi d'haver-hi un Consell d'Alcaldes que hagin de fer un manifest d'aquestes característiques.
2: Després del ple en què es va posar en valor un espai que és bé cultural d'interès nacional, es va fer una foto de família de tots els assistents, també representants d'institucions de la comarca, museus o de la Universitat de Vic, a banda d'expresidents del Consell Comarcal.
0: I el sector educatiu va iniciar les vagues dimecres 6 de maig ahir, però va ser el torn de les escoles bressol. En una jornada històrica, USTEC, el sindicat majoritari i les assemblees de centres d'arreu del territori han dissenyat una estratègia de pressió per etapes, dividir les aturades per sectors i comarques amb manifestacions més unitàries. Laia de Déu, una codinenca.
6: Les reivindicacions continuen sent les mateixes: la manca de recursos, baixada de ràtios i una burocràcia que no para de créixer, i també el rebuig a l'acord que van signar els sindicats minoritaris del sector educatiu, Comissions Obreres i UGT, amb el Departament d'Educació el passat mes d'abril, un pacte que la majoria consideren insuficient. Avui, però, volem posar el focus en una etapa que sovint queda en un segon pla, el de les escoles bressol. I és que les professionals dels 0 als 3 anys demanen ser escoltades i recorden que la seva tasca també exigeix més mans i menys infants a les aules. A Sant Feliu de Codines, la jornada de vaga va estar marcada pels serveis mínims a l'escola Bressol Mestre Gener, on la plantilla va quedar reduïda a 6 mestres de les 11 habituals. Però darrere de les xifres oficials hi ha el dia a dia de les treballadores, que sovint se senten més com un servei de custòdia que no pas com una part fonamental de l'aprenentatge dels infants. Una situació que desgasta i que ja fa massa temps que s'arrossega i que no resol l'acord signat ara fa un mes. Sobre aquesta pressió ens en parlava Marta Ramírez, mestra d'una escola Bressol.
7: Les treballadores del primer cicle d'educació infantil no ens sentim reconegudes com a etapa educativa, ens sentim invisibles i disposem d'unes condicions laborals molt precàries, avalades per un dels pitjors convenis laborals. Parlem de posar en valor la nostra tasca, una professió altament feminitzada que mereix més que el salari mínim interprofessional. Estem a la infància, és defensar-la, i el 0-3 ens sobren els motius.
6: Aquesta és només la segona de les aturades d'un calendari de mobilitzacions que promet un final de curs convuls als centres d'arreu de Catalunya. Les pròximes setmanes seran clau per veure si el Departament d'Educació mou fitxa o si el sector manté aquesta unitat d'acció territorial per forçar una nova negociació que vagi més enllà de l'acord signat.
0: La bassa dels Ànecs de la Roca del Vallès obrirà properament després de la finalització de les obres de recuperació. Enric Rubio, Radio Televisió Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que tot i no tenir unes dimensions gaire importants, no per això deixa de ser un dels espais humits de més atractiu del Vallès Oriental, sobretot degut a que fins ara ha estat també una gran desconeguda. És per això que a l'entorn de la Roca, la notícia de que les obres de recuperació ecològica i ambiental de la bassa dels Ànecs ja han finalitzat i l'espai obrirà properament al públic ha creat gran expectació. No obstant, han explicat des del consistori que la data concreta d'obertura, així com l'acte d'inauguració, es donaran a conèixer en els pròxims dies. L'actuació ha estat executada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i ha permès recuperar aquest espai natural de la Roca del Vallès, amb l'objectiu de millorar-ne la biodiversitat, l'accessibilitat i l'ús ciutadà. Actualment, la zona es troba en la fase final d'adaptació natural. S'han fet les plantacions previstes i la vegetació comença a créixer i integrar-se a l'entorn, ha explicat des del consistori. Tot i que ja no s'hi vegi activitat de maquinària o treballs en curs, l'espai encara no està obert al públic i és per això que es demana a la ciutadania que no hi accedeixi fins que s'anunciï oficialment aquesta espera d'obertura. Així doncs, amb la finalització dels treballs, es fa un pas important per recuperar aquest entorn i posar-lo de nou a disposició de la ciutadania.
0: I la Cambra de Comerç, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Vic van engegar ahir la quarta edició de la Gira Feina, la proposta que intenta casar l'oferta laboral de la comarca amb la demanda de persones que estan en recerca activa de feina. Andreu Jiménez.
2: Un total de 68 estants d'empreses de la comarca que ofereixen més de 800 vacants laborals. El Girafeina es va celebrar aquest dijous al recinte Firal del Sucre per casar l'oferta que hi ha a Osona amb la demanda. Aquí, les persones que cerquen noves oportunitats laborals poden asseure's amb els representants de les empreses per interactuar i explicar els valors que es poden aportar mútuament. En parla la coordinadora de jovent del Consell Comarcal d'Osona, Gemma Cullell.
9: I una fira com aquesta ens dona una cobertura prou àmplia per poder oferir oportunitats doncs, laborals en aquest públic jove. I per altra banda, les empreses, que tenim una representació de diferents àmbits, que també dona joc, no?, a l'oferta que tenen les empreses amb els interessos, estudis i necessitats que poden tenir la població jove.
2: Actualment hi ha sectors com els oficis que pateixen una situació de retrocés. Hi ha molta oferta, però poca demanda. Anna Campasol és la cap de zona de la Cambra de Comerç de Barcelona-Osona.
10: Tenim un problema generalitzat no només a la comarca, sinó un problema de país, que és el personal qualificat, especialment en l'àmbit d'oficis. Jo crec que és una feina que anem fent des de totes les entitats que vetllem doncs, perquè hi hagi un bon maig entre l'empresa, entre l'oferta i la demanda, no?, de llocs de feina, però que realment és una tasca que tenim tots pendents i que s'ha d'iniciar des del sistema educatiu. Impulsar els joves de que s'animin a tirar cap a la via dels oficis.
2: La quarta edició del Gira Feina va disposar d'un espai dedicat a l'orientació i l'assessorament, enfocat especialment als joves perquè puguin preparar-se les entrevistes que tindran després amb les empreses, un recurs que va tenir la participació d'un bon gruix de joves de la comarca. D'entre els assistents hi havia de tot, des de persones que volen canviar de feina a altres que tot just entren al món laboral i fins i tot qui busca ocupar el seu temps durant l'estiu.
11: Venim a buscar feina per l'estiu, a veure si trobem alguna cosa. El mateix, perquè com que estem estudiant ens agradaria trobar una feina aquest estiu. Jo estic oberta a tot, el que surti. Hem anat de l'Isern, amb en Jovany i el grup a Montlleu.
2: La proposta es va complementar amb l'espai Coneix l'empresa, on les companyies van tenir 4 minuts per presentar-se al públic i explicar les seves ofertes laborals.
0: Segon mes consecutiu amb una caiguda de l'atur a la comarca d'Osona. L'abril s'ha tancat amb 6.136 persones inscrites a l'oficina de treball, 237 menys que les que hi havia el mes de març, segons ha fet públic l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, Andreu Jiménez.
2: La taxa d'atur se situava el mes de març en el 7,54% a la comarca d'Osona. La caiguda de l'atur interanual al mes d'abril ha estat del 5,6%. La d'aquest mes d'abril és la dada més baixa a la comarca des del 2007 i pràcticament és similar a la del 2008. També és la dada més baixa en termes absoluts des del març del 2008. Al Lluçanès, en el darrer mes, la dada pràcticament no s'ha mogut. A l'abril hi havia 3 persones menys desocupades que al març, quan la taxa d'atur se situava en el 5,67%. En canvi, al Moianès, la dada d'atur registrat ha incrementat en 3 persones en el darrer mes. L'abril s'ha tancat amb 580 persones desocupades. La mitjana d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya durant el mes d'abril se situa en gairebé 4 milions d'afiliacions. Aquesta xifra marca un nou rècord de la sèrie històrica disponible.
0: I aquest cap de setmana s'ha celebrat un acte d'homenatge a la plaça de la República de Montornès del Vallès per recordar les víctimes del nazisme, que ha comptat amb una ofrena floral, un minut de silenci i una ballada de sardanes. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
8: Així és on, de fet, durant la trobada s'ha inaugurat també l'exposició Els republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina. En total ha estat mig centenar de persones les que s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de la República per commemorar el dia d'homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme. Un any més, la regidora de Memòria Democràtica ha organitzat l'acte, la regidoria, disculpeu, ha organitzat l'acte per recordar especialment els 3 veïns de Montornès assassinats en camps d'extermini nazis. La jornada ha comptat amb la presència del director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Xavier Menéndez, qui en el seu discurs ha remarcat la importància de no oblidar la història. Durant l'acte també s'ha fet un minut de silenci, una ofrena floral a les 3 plaques Storperstein i a l'estructura Memòria Històrica i una ballada de sardanes amb la col·laboració de l'Associació Cultural Palau del Mala. L'acte de commemoració del dia homenatge a les víctimes espanyoles dels nazismes a Montornès també ha servit per inaugurar la mostra Els republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina, com hem comentat, impulsada pel Memorial Democràtic i la Generalitat de Catalunya.
0: Comença la Festa Major de Ripoll amb Doctor Prats i 31 Fam com a caps de cartell de Sant Eudald i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
8: Ripoll ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major de Sant Eudald, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins dimarts vinent. 5 dies de gresca amb força novetats i concerts amb grups potents del panorama musical català. Hi haurà fins a 4 escenaris per saltar i ballar, el del Monestir, la Lira, el Passeig i la Plaça Gran. En el primer, divendres a la nit, hi haurà un dels caps de cartell de la festa, sentim a Anna Roquer de la Comissió de Festes.
12: Llavors, el divendres de nit només hi haurà dos espais, el de la Lira i el del Monestir, que és el que nosaltres apostem per ell. Plogui, nevi o passi el que passi, creiem que és un lloc on per espai es poden aconseguir fer coses molt guais i si el temps acompanya ja és espectacular. Llavors, a l'espai del Monestir tindrem com a cap de cartell Doctor Prat, després la banda de Bandidos Perversiones, que ja repeteixen de l'any passat, que van agradar molt, i al final tancarem la nit amb Caso. És un DJ que feia molt temps que el volíem tenir a Ripoll i que creiem que aportarà un molt bon final de nit. I per l'altra banda, la Lira, aquest any tenim a un grup d'aquí ripollès, una promotora ripollesa, que es diuen Fucking Labels, i ells ens portaran aquella nit, que és una nit de màquina, de Remembers, i que farà que la Lira, bueno, pugi a un altre nivell. Tenen un espectacle molt guai preparat, amb molta llum, molt soroll.
8: La Xerinola haurà començat a la tarda amb el pregó a càrrec de Carme Font a la plaça de l'Ajuntament, després de 2 anys en què el protagonisme era per les entitats i els versots i traca dels Diables de Ripoll. A la plaça Gran hi haurà el vespreig amb Noche Quilombera. Pels més petits, dissabte al matí es farà el joc de pistes Coneix Ripoll i tot seguit un vermut infantil. Novament, la plaça Gran acollirà un vermut electrònic i a la del Monestir es farà la baixada d'Andròmines, que ja té 6 inscrits. La colla gegantera també tindrà protagonisme amb la primera trobada infantil i l'estrena del nou gegantó Sunyer Primer. Les habaneres, el sopar dels valents amb les proves més esbojarrades a la Devesa del Pla i el correfoc pel barri vell seran les activitats més destacades al capvespre. A la nit, la banda de rock 31 Fam serà el cap de cartell del Monestir. La seguirà la banda Neon i DJ Carde. També sortirà el Marranàs, que vol esdevenir una nova icona del patrimoni cultural, com van ser els Eudalets l'any passat. Diumenge a la tarda serà el torn de la dansa dels clavells, just abans del Barça-Madrid amb DJ Serra. La festa acabarà a la Lira amb Last Night Duet i DJ Tete. De cara a dilluns hi haurà els actes més tradicionals, com la missa solemne, el ball dels gegants i sardanes o el concert de Festa Major amb l'Orquestra Salvatana. La novetat serà el Virrecrucis.
12: Que és una novetat nostra d'aquest any. L'any passat vam apostar pel Correbars, aquest any és una cursa on els punts d'avituallament no serà precisament aigua, i és per mirar aviam, després de 3 dies de Festa Major, qui arriba fins al final d'aquesta cursa en la que hi participen, em sembla que són 15 bars de Ripoll. Llavors, no sé si hi hauran gaires persones que arribaran a la meta.
8: Finalment, dimarts es clourà la festa amb un escape room, la Rosada i Tornaboda, les sardanes amb la cobla, la Principal d'Olot i el piromusical.
0: I comença la 25a temporada de Festa amb Bus perquè els joves vagin a les festes majors, com per exemple Sant Eudald, sense haver d'agafar el cotxe i Isaac Muntades.
8: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de Festa amb Bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa amb Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Can de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa amb Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.
0: Vigues i Riells del FAI té una cita destacada aquest mes de maig, la desena edició del Festival de Música Clàssica, Laia de Déu, una codinenca.
6: Durant quatre caps de setmana, el municipi es convertirà en l'epicentre de la música clàssica al territori, alternant els escenaris de l'Església de Sant Vicenç de Riells i el Teatre Auditori Polivalent, un festival que en la seva desena edició manté la seva filosofia de base que combina el talent dels joves músics locals amb intèrprets de llarga trajectòria d'arreu del territori. Això sí, enguany és especial, ja que consolida una dècada d'aposta ininterrompuda per la música de cambra i la formació musical a la Vall del Tenes. Ens en parla Maite Escobar, regidora de Cultura.
13: Anem de la mà de l'Escola de Música de la Vall del Tenes, tant en la programació com en l'actuació, també perquè és molt important crear referents i aquest festival permet fer actuacions on venen ja músics de trajectòria reconeguda i consolidats i actuen juntament amb nois i noies de la nostra escola de música i per tant són moments que poden ser màgics i decisius en les carreres d'aquests joves estudiants.
6: Pel que fa a la programació d'aquest any, el certamen arrenca aquest mateix diumenge dia 10 amb la nit lírica a càrrec de la petita companyia lírica de Barcelona. La seguiran el recital de violoncel i piano de Marc Guinferrer i Marc Heredi el dia 17 de maig i l'actuació de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 el dissabte 23. Un dels trets distintius de cada concert és la participació d'alumnes de l'Escola de Música de la Vall del Tenes, que actuen com a taloners de les formacions professionals. El festival farà la seva cloenda el 31 de maig al Teatre Auditori Polivalent, amb el tradicional concert de l'Escola de Música, totes les seves orquestres estrenaran de forma conjunta l'obra Némora de Jesús Hermosillo.
0: I Lídia Fàbregas, fins ara directora tècnica del Museu Diocesà de Solsona, serà la nova directora del Museu Episcopal de Vic Andreu.
2: La decisió es va aprovar dimecres en la reunió del patronat del Museu Episcopal de Vic, pocs dies després de la jubilació d'Oriol Piques, que ha exercit el càrrec durant els darrers 4 anys. Si la designació de Piques va ser un pas endavant per ser el primer director no eclesiàstic de l'època moderna del museu, la de Fàbregas n'és una altra, perquè serà la primera dona. Lídia Fàbregas és llicenciada en Història, postgrau en Direcció Estratègica de Museus i ha ocupat càrrecs diversos en el Museu Solsoní fins a arribar a la direcció tècnica l'any 2020. Des del museu apunten que és una gran coneixedora de l'art medieval i d'una col·lecció que té nombroses connexions amb la del Museu Episcopal de Vic.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
14: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment, un dia més, de saludar el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia. Explica'ns com serà el temps d'avui i també la previsió d'aquest cap de setmana.
15: Hola, què tal? Per fi són divendres, estem ja a les portes del cap de setmana. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la baixada de temperatures aquesta setmana. Quina fresca les nits, fred també a moltes zones, temperatures per sota dels 10 graus en alguns

0: Neu, també cada tarda van caure tempestes, cada tarda cauen tempestes, no van ser molt importants a les nostres comarques, més cap a l'oest, i que va ploure molt cap al Pirineu Occidental, però bueno, cada tarda va plovent en alguna zona o altra. Això també és interessant i és bo per tot. Avui el dia serà semblant al d'ahir, les temperatures són semblant a les d'ahir aquesta hora, aquesta fresca que fa fred en alguns llocs, i farà sol durant el dia, i a la tarda començarà a créixer les nuvolades, i com ahir, sobretot plourà a la zona del Pirineu, cap a Ripollès i Osona, és on les tempestes poden ser més destacables. Demà dissabte serà el dia més inestable i amb més pluja del cap de setmana. I no serà una pluja en forma de tempesta. Demà ens creua un petit front i serà el responsable de que plogui de manera més continuada i durant més estona. Les temperatures demà dissabte semblants a les d'avui, però les mínimes pujaran i les màximes baixaran. Farà força fresca demà. I el diumenge aquest front haurà marxat, farà més sol i les temperatures es recuperaran, ja que farà moltes més hores de sol. En definitiva, un cap de setmana inestable, sobretot aquesta tarda i sobretot dissabte, que és el dia amb més precipitacions, i diumenge més sol, amb poques tempestes i amb pujada de temperatures. Bon cap de setmana, adeu!
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep, que tinguis molt bon cap de setmana i ens veiem com sempre aquí dilluns a l'emissora i al Territori 17. Nosaltres, després de repassar les portades dels principals diaris que trobem avui al quiosc, tindrem a la tertúlia la Gemma Permanyer, la Laia de Déu i l'Andreu Jiménez per parlar sobre l'actualitat més mediàtica i repassar les portades dels diaris que trobem també. Després escoltarem la cançó del dia i a un quart d'onze del matí en Jaume Espuny ens portarà, com sempre, els clàssics musicals, un nou àlbum. Avui parlarem sobre Enemigos de lo Geno, de l'Último de la Fila, que justament ahir van fer un concert a Barcelona. I acabarem el programa parlant, com sempre, sobre el...
3: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc del bluesman Taj Mahal. Descobrim a la cantant i percussionista mexicana Paua i les seves evolucions electròniques. Recomanem concerts del festival Más y Más amb Paua i Seun Cuti i un concert dels Abyssinians i acabem amb un record pels 6 anys de la mort de Tony Allen. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Un so d'Osona.
1: Territori 17.
2: Són 10:45 del matí i anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou i també bon divendres, què tal?
3: Hola Ona, bon divendres i bon dia.
2: Com portem aquest divendres?
3: Doncs bé, els divendres, amb ganes de cap de setmana, eh? Sempre s'agafen de la millor forma possible.
2: Doncs bé, Andreu, començarem per repassar avui l'edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que com que som divendres, tenim nova portada i, per tant, nova edició.
3: Nova edició del diari, així és, i el titular d'avui del 9-9 explica: la crisi al grup municipal d'Aravic acaba amb la sortida del govern de la seva regidora. Elisenda Carrera, que admet contactes amb Aliança Catalana, continuarà a l'Ajuntament com a no adscrita. I la imatge destacada, doncs, una imatge d'unió respecte al que hem parlat avui a l'informatiu. De fet, és com l'hem obert avui, el Front Comú per Salvar Sant Pere Casserres. Alcaldes i diputats reunits aquest dimecres al monestir de Sant Pere Casserres. I a la imatge es veu dins del monestir tota la gent que va participar en aquesta trobada per i van escenificar aquesta imatge d'unió. I bé, a veure si doncs es pot preservar el monestir de Sant Pere Casserres, ja que seria molt important poder mantenir aquest establiment obert, ja que doncs és un dels punts més atractius turístics de la comarca d'Osona.
2: Doncs Andreu, seguim per la portada del diari del Vallès Oriental del 9-9.
3: Els vallesans que viuen a l'estranger es dupliquen en 10 anys i ja en són 13.440. França, amb 2.815 persones, i el Regne Unit i Alemanya, principals destins d'aquestes persones. També veiem èxode de molta gent que marxa cap a altres països on les condicions laborals, sobretot econòmiques, són bastant millors que les d'aquí. I la imatge destacada, un carnisser que regala cultura. Oriol Safon, amb quatre de les treballadores que té la carnisseria Prat al mercat de Cardedeu. I el veiem, doncs, Oriol Safon lliura les treballadores de la seva parada al mercat de Cardedeu fins a 100 euros en un any per anar al teatre o al cinema, comprar llibres o visitar museus. És com el bono cultural, no?
2: Exacte, el bono cultural de Cardedeu.
3: Per part d'aquest empresari, que els dona això, 100 euros a les seves treballadores, que els poden invertir en cultura.
2: Molt bé,
3: sembla una molt bona iniciativa.
2: Exacte. Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia,
3: que fan referència al brot d'antivirus. Sanitat obligarà els espanyols d'Albundius a confinar-se en un hospital. L'OMS no avala la decisió del govern de Sánchez d'allar forçosament els passatgers del vaixell de l'antivirus. I a la imatge destacada, doncs, veiem a Faustino Mielgua, que és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el Papa Lleó el proper mes de juny, que farà a Barcelona, que en teoria és el dia 10, per tant d'aquí un mes pràcticament. I bé, doncs es veu aquest rector, doncs, amb una imatge sortint de la parròquia de Sant Agustí.
2: Andreu, seguim per el diari Ara, que també segueix la mateixa línia.
3: Així és, l'OMS crida a la calma, l'antivirus no és com la Covid. Això és el que titula avui el diari Ara. L'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. S'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer o van coincidir en un avió. I la imatge destacada, doncs, com ho descriu perfectament el diari Ara: reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca, ja que políticament estan un està a la Lluna i l'altre està a Júpiter, perquè no, els seus postulats polítics són completament diferents. I a la imatge, doncs, se'ls veu els dos posant i en aquesta trobada entre els dos mandataris dels dos principals països d'Amèrica.
2: Andreu, seguim ara per la portada del periòdico.
3: La mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Els tests genètics que s'han fet al lactant a petició dels progenitors no mostren alteracions ni cap malaltia que justifiqui les lesions que presentava. Bé, un titular que no ens agrada mai comentar. La imatge que també del periòdico, doncs, igual
2: que
3: feia
2: comentaves, Andreu.
3: Una estranya parella, és com ho titula el periòdico. Donald Trump amb Lula da Silva i a la trobada del president del Brasil amb Donald Trump, que es va desplaçar ahir al Brasil fins a Washington per visitar la Casa Blanca i mantenir una reunió amb Donald Trump.
2: Acabarem el repàs de portades dels diaris catalans, com sempre, per la portada del Punt Avui, que també va per la seva línia editorial pròpia. I de què parla, Andreu, avui?
3: Del Festival Grec. 50 anys a la reclamació per un teatre al servei del poble. El Festival Grec celebra mig segle d'història amb una programació que des de Montjuïc irradia amb 58 espais de la ciutat. I a la imatge doncs es veu la vaga d'actors que es va produir al gener del 1976, i es veu un manifestant amb una pancarta: els actors catalans necessitem i exigim feina. Com sempre, el Punt Avui, a la seva portada, moltes vegades, molts dels dies que sempre li dediquen a una efemèride, i avui no estan menys que amb el Festival Grec de Barcelona.
2: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per la portada del País.
3: Espanya negocia contrarrellotge a la repatriació en 22 països pel cas del brot de l'antivirus en el creuer que va sortir a la Patagònia i havia d'arribar fins a les Illes Canàries. L'arribada del MV-Ondius deixa incerteses sobre els traslladaments, el fondeig del vaixell i la seva desinfecció o les quarantenes. Els països europeus i els Estats Units han pactat ja la recollida. I a la imatge, doncs, abans parlàvem del Papa, que estarà a Barcelona d'aquí aproximadament un mes. El Papa ara mateix va rebre ahir al Vaticà el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, i a la imatge doncs es veuen a Marco Rubio i Lleó XIV en aquesta trobada. I un altre fet a destacar a la portada del País és com titulen ells: estallido violento en el Real Madrid, per aquest succés, aquest conflicte que hi ha hagut al vestuari blanc, que ara comentarem també a una de les següents portades.
2: Seguim ara, Andreu, per la portada del Mundo.
3: Els experts alerten: el contagi és més senzill de l'anunciat. El dispositiu del govern i la quarantena per frenar l'antivirus. Helena Ruiz, que el que comenta és: si no ens donen seguretat en el port, pararem aquest vaixell, fent referència doncs a que aquest vaixell on porten els tripulants, d'on ha sorgit aquest brot de l'antivirus, haurà d'embarcar a un port de les Illes Canàries. I també el que comenta el Mundo és que es transmeten en contacte estret, o si hi ha una cercania, en espais tancats, i hi ha 8 confirmats i diversos casos sospitosos. I l'altre tema destacat a la portada del Mundo: Tchouaméni i Valverde
2: Bufetades
3: en un vestuari amb dos bàndols. L'uruguaià acaba a l'hospital al donar-se un cop al cap després d'una caiguda amb una trifulca amb el francès. El Madrid obre un expedient als dos futbolistes. Un traumatisme impedirà a Valverde disputar el clàssic.
2: Vull fer una pregunta perquè estic zero informada. És a dir, ahir al vestuari es van pagar dos jugadors del mateix equip.
3: Bé, és que el fort no és que fos només ahir, sinó el dia abans ja se les havien tingut aquests dos mateixos futbolistes, ja que Tchouaméni li va reclamar a Valverde en un entrenament que li havia fet una entrada amb una força superior a la intensitat que estava fent a l'entreno. Llavors, Valverde, segons el que diuen els mitjans, es va queixar de que Tchouaméni ho filtrés a la premsa, i per això ahir encara continuava molt molestat amb el futbolista francès. I ahir, al final de l'entreno, quan es van dirigir els dos al vestuari, allà van saltar les espurnes i va acabar així.
2: Doncs diu molt d'un equip que no està unit.
3: Sí, totalment. Dos futbolistes que no estan en el clàssic, dos jugadors titulars del Real Madrid, i el Madrid diumenge pot perdre la Lliga contra el Barça al Camp Nou.
2: Per tant, ostres,
3: tot va pitjor.
2: Tot va pitjor. Andreu, seguim per la Razón.
3: Canàries denuncia que el govern encara li oculta informació del vaixell. El president Fernando Clavijo careix de dades claus 4 dies després de l'inici de la crisi. Sanitat prepara un informe jurídic que pot tancar la polèmica de les quarantenes. I a la imatge es veu ahir els ministres Ángel Víctor Torres i Mónica García davant el president canari, Fernando Clavijo, allí, en aquesta trobada, doncs, per informar de com es durà a terme aquest desembarcament del vaixell que porta els passatgers, on alguns estan contagiats de l'antivirus.
2: I ara sí, acabem aquest repàs de portades per la de l'ABC, Andreu.
3: Amb el titular, que és una declaració de Fernando Clavijo: no hi ha ninguna necessitat de que Espanya acollís aquest vaixell. El líder de Coalició Canària creu que el govern ha pres una decisió sense comptar amb l'autonomia. L'operatiu que ara es va desplegar aquí podria haver-se organitzat perfectament a Cap Verd, que és on es trobava fa uns dies aquest vaixell. I la imatge, doncs, es veu cordialitat entre la ministra de Sanitat, Mónica García, i el president de les Canàries, Fernando Clavijo, en la trobada de les dues institucions.
2: Doncs no marxeu perquè ara a la tertúlia parlarem sobre aquest brot d'antivirus, però aquestes són les portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara, Ona.
1: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Doncs passen gairebé 10 minuts de 2:15 i és moment de tertúlia. Doncs, com comentàvem, avui parlarem sobre l'actualitat més mediàtica i ho farem de la mà de dues periodistes, de la Gemma Permanyer i de la Laia Déu, que em sembla que ja estan a punt. Bon dia, noies, què tal?
4: Bon dia.
5: Bon dia.
2: Hem estat ara aquí comentant les portades amb l'Andreu i la veritat és que, és a dir, és un tema que pensava que potser no m'afectaria tant, però realment no sé per què el meu subconscient està com tornant a reviure aquelles sensacions de l'inici de la Covid el 2020. No sé si us està passant a vosaltres també, sí. Això.
4: Sí, una mica, no. Jo crec que sí. Sí, jo sí. Sí, no pot ser tan exagerat, però sí una mica com... Ara un dia arribaré al supermercat, no, i em trobaré que tothom ha buidat els papers de vàter. Vale? Jo no ho faré, però la gent ho farà. Saps? Una mica aquest... Sí,
2: aquesta sensació. I tu, Gemma?
5: Sí. No, penso que el comportament mediàtic és molt similar en el sentit de que sobretot els mitjans més generalistes tenen com la necessitat de que els principals titulars siguin d'aquest tema i que estem com, no sé si sobrealimentant-lo, però que, o parlar-ne per sobre del que seria necessari, i això, evidentment, genera certa inquietud, però ens cau molt, molt lluny, és a dir... També vam començar a Xina, també és veritat, però al cap de 2 dies estava a Milà.
4: Sí.
5: No sé, sí que és veritat que ara arriba a Canàries, però jo la percepció que tinc és que és com molt més llunyà, i primer de tot perquè és un virus que és conegut, que l'últim gran brot va ser l'any, crec que 98, i es va controlar ràpidament. Ara sí que és cert que la Covid era un virus que ningú coneixia, ningú sabia com es comportaria, ningú sabia com s'escampava, i s'escampava molt ràpid. Aquí, que portem 2 setmanes fent bullir l'olla i estem parlant de 5 casos.
4: Sí.
5: Amb la Covid, en 2 setmanes, ja els comptàvem per milers.
2: Mm-hmm. Totalment.
5: Però sí que és veritat que... Sí. Que aquesta dosi diària d'informació o sobreinformació del tema entenc que generi certa ansietat.
4: Sí, jo crec que és això, és com els mitjans al final, no?, tracten, pues això, no?, que cada dia han de treure com una notícia i fa que la gent estigui com en aquest estat d'alarma constant, no?, que ens fa com patir amb la... com si anés a arribar ja, i és el que dius tu, no, Gemma, que al final, vull dir, són molt pocs casos, està molt controlat i no hi ha la sensació d'alarma que hi havia amb el coronavirus, que estava tot molt més descontrolat, també normal, perquè desconeixíem com afectava.
2: O sigui, per exemple, ara estan mirant això les portades i totes les portades... la majoria d'elles, el titular és parlant sobre l'antivirus, i algunes, per exemple, són, diguéssim, més alarmistes en aquest sentit, per exemple, la del portada del Mundo, que explicava això, no?, que els experts alerten que el contagi és més fàcil del que s'esperaven. Clar, vull dir, és a dir, si hi ha persones que desconeixen aquest fet, desconeixen que aquest virus o que ja ha estat estudiat i ja hi ha hagut un brot anterior, clar, moltes persones es deuen pensar, doncs, passarà el mateix que amb la pandèmia, no? Però clar, informar-se. I també, per exemple, he buscat aquí al 3Cat Info que han fet com un article sobre, doncs, desinformació de l'antivirus, no? Clar, en aquest sentit, moltes coses que van sortint, per exemple, sobretot a X, a Twitter, clar, titulars falsos, per exemple, de que s'ha trobat una nova vacuna per l'antivirus, clar, o sigui... I, per exemple, us llegeixo, diu això, que Pfizer presenta resultats que busquen una nova vacuna contra l'antivirus, i l'autor d'aquest article, en teoria, és Paco Merlo. Clar, vull dir, hi ha persones que literalment llegirien aquest titular i dirien, ostres, sí, doncs hi ha una vacuna per l'antivirus. Quan és fals, aquest titular és cert, però hi ha una vacuna per la grip. Llavors, clar, totes aquestes coses, és el que deies tu, Gemma, no, van sobrealimentant aquesta... aquest fet de provocar una sensació d'angoixa i ansietat a totes les persones, no?
5: Bé, és que és un exemple més del típic tema que hem de ser crítics a l'hora d'anar a buscar la informació allà on sigui fiable. Vull dir, jo no critico que tots els mitjans tinguin en portada aquest tema, perquè evidentment és el tema i ha de ser portada, i més tenint en compte que l'estat espanyol pot ser el lloc on desembarqui aquest vaixell. Vull dir que més notícia impossible. El que sí que és veritat, que com que la ciutadania genera preguntes, com a mitjans sovint ens veiem obligats a donar respostes, no? Llavors, un tema que amb un telenotícies potser es podria matar amb tres notícies, acaba tenint-ne sis, perquè i sis que ens recorden d'allà on venim, perquè anem a buscar els mateixos experts, els mateixos viròlegs, no? que està bé, perquè són gent amb experiència contrastada, però clar, entenc que per algú tornar a veure el Fernando Simón, doncs,
2: o l'Oriol Mitjà també, per exemple.
4: Sí.
5: Però i al mateix temps també una altra reflexió sorgida de la vivència de la pandèmia, i que l'editorial de l'Ara avui em feia referència, no? Que és el que no hem après amb aquests 6 anys. Perquè aquest vaixell, hi ha unes persones que estan viatjant allà, hi ha una infecció, hi ha uns morts, hi ha uns contagiats, i a la primera parada 30 persones marxen d'aquest vaixell. Hola? Clar. És a dir, primer l'egoisme de la poca responsabilitat amb la salut pública que tens, però això ho vam viure tots en el nostre entorn, amb persones que potser tenien Covid però s'anaven igualment de viatge perquè havien quedat, i això passava per sobre de tot. Sembla que 6 anys després no hem après res a nivell individual, però tampoc a nivell de responsabilitat col·lectiva, no? Perquè a l'estat espanyol hi ha la ministra de Defensa i la ministra de Sanitat dient coses contradictòries sobre si la gent, exacte, quan arribi a Canàries s'han de confinar o no s'han de confinar. Però és que també en 6 anys el Congrés tampoc ha estat capaç d'aprovar una llei a futur per decidir què fem amb aquest tipus de situacions, no? Si haguéssim fet els deures, ara, mira, doncs, segons la llei no cal un estat d'alarma, i quan passi això es pot actuar així. En canvi, ara, jo crec que no s'arribarà, no, a l'estat d'alarma, però com gestiones això quan tens dos ensos dient coses diferents entre ells?
4: Jo crec que ha de ser complicat, i més enllà d'això, o sigui, sí que és veritat que ha de ser portada, també penso que s'ha de vigilar molt en els titulars que posen, vull dir, perquè al final generes un clima sensacionalista que és totalment innecessari a vegades, vull dir, acabes creant més alarma social de la que realment hi ha. I tornant a el que deia la Gemma del tema de ser egoistes, vull dir, s'està donant cada vegada els humans som més egoistes, i per tant pensem més en l'individu, també ens ho fa la pròpia societat, vull dir, estem deixant de pensar en la col·lectivitat i en com pot afectar els nostres moviments, en aquest cas en el vaixell que van decidir marxar 30 persones quan havien estat en contacte amb persones que estaven contagiades, que és com un... Vale, jo puc entendre, no, la por, el terror que puguis, l'ansietat que et pugui generar estar amb persones que estan contagiades d'un virus, i ho puc entendre, però d'aquí a marxar i no tenir aquest pensament col·lectiu de que ara a sobre t'han de buscar per fer-te proves, per tal, és com un... Pensem més una mica en col·lectivitat i en com afecta els nostres actes a la societat, també.
2: És bàsicament això que diem, no hem après després de 6 anys,
4: no
2: sembla que no haguem après res, ni nosaltres ni tampoc el govern. I també, clar, òbviament, aquest fet que explicava la Gemma, que hi ha aquesta contradicció mateixa a l'hora de decidir, pel que fa, doncs, a la vida de les persones, no, però vull dir, com el fet de com es gestiona, doncs, tota aquesta quarantena i aquest contagi, clar, la gent, òbviament, també aprofita per crear polèmica política. Bàsicament, sí. O sigui, tot això és només que és un bullidor d'aigua, no, que va creixent, i s'aprofita tot per tot, no?
4: Sí,
5: no, evidentment, sí. I aquí després hi entren els que posen en dubte les existències de virus, les... Uh-huh.
4: Clar.
5: Ja ho vam viure, és a dir, ja ho vam viure també, no, això de...
4: Clar,
5: mentre és que tenies a casa teva algú supermalalt, algú negant que existís això.
4: Exacte. Sí.
2: En fi, deixem, si voleu, el tema de l'antivirus, i m'agradaria també recuperar tot el tema de la introducció dels Mossos a les escoles, perquè amb la Laia sí que vam parlar, però a Gemma m'agradaria saber quin és el teu punt de vista respecte a això.
4: Jo ja ve mucho. Vaig parlar molt.
5: No, mira, no tinc opinió. És a dir, tinc l'opinió del meu sentit comú que em diu que una policia no hi fa res a l'escola perquè l'escola ha de ser un espai segur. Però no he parat a reflexionar els pros que podria tenir això des del punt de vista de qui ho planteja. És a dir, què n'esperen a l'hora que... Sí, quan algú li passa pel cap que és una bona idea posar un policia en un institut, a partir de quins punts ho fa? Això és el que no m'he parat a pensar. Sí que penso que s'ha de reforçar amb altres disciplines, és a dir, falten mestres d'educació especial, falten integradors, falta que les aules d'acollida tornin a ser el que havien estat, i si hi ha mals comportaments, doncs analitzar per què passen i posar una persona que pugui tractar aquests nens i nenes amb el que necessiten, i que segurament no és un policia, penso. Però no tinc una opinió molt formada del tema.
2: Uh-huh. Laia, la teva la sabem de sobres, eh? Entenc que no haurà canviat d'una setmana per l'altra.
4: No, tindria un problema si hagués canviat. No hi ha part, o sigui... El que deies tu, Gemma, no, de què li passa pel cap a la persona que ha decidit doncs fer això, jo no ho entenc. O sigui, sincerament, no ho entenc quan tens tot un seguit de mestres, no?, dient-te que volen reducció de ràtios, que volen més professionals del sector social, i tu el que fas és posar-li una persona d'un cos policial que entenc que és un ens de seguretat, però no t'estan demanant que tinguin falta de seguretat. Òbviament, ja ho vaig dir, hi ha escoles i instituts d'alta complexitat, i aquestes escoles requereixen d'unes necessitats especials, però tampoc requereixen d'un cos policial, requereixen de més recursos i de més professionals del sector social i psicopedagogs, psicòlegs, educadors, integradors, vetlladors, necessiten això, no són necessaris el cos policial. I també el que vaig dir, no se sentiran més a gust. No, vull dir, no és un espai on hi hagi d'haver un cos policial. No té cap mena de sentit, estàs tirant per terra tota la feina d'un sector social que ja és precari de per si, ara encara ho serà més. Vull dir, perquè jo penso, com a persona integradora social també que sóc, que estàs deslegitimitzant tota la feina que s'ha fet a nivell d'escoles i a nivell d'infància i adolescència.
5: És que a més, quan penses en la policia, penses en la multa, en el càstig, en la repressió. Si hi ha un conflicte, hi ha altres maneres de tractar-lo que no sigui a partir d'aquest punt de vista. Almenys a l'escola, a nivell social, doncs, tenim policia perquè n'hem de tenir.
4: Canvia. Mm,
2: totalment.
4: Però, i canvia. Jo aquí també ho vaig dir a la tertúlia que vam fer. Què passarà quan es trobi la situació de que un jove, un nen, un infant, en una escola, i aquesta persona té un trastorn de conducta, per exemple, i té un brot, i es posa a donar cops al mobiliari, què farà la policia? El tirarà a terra?
2: Clar.
4: Com actua aquí?
2: Clar, segons ells diuen que òbviament hi haurà una preparació prèvia per poder gestionar això, però la cosa és que no es necessita una preparació prèvia quan ja hi ha persones que han estudiat carreres i s'han preparat durant molts anys per poder tractar amb persones així, i ells no necessitaran un petit curset per poder entendre com funciona, doncs, quan un infant tingui un brot, per exemple, com tu explicaves, Laia. O sigui...
4: I a més m'agradarà veure el que segueix en aquest curset i què se'ls explica en aquest curset. Vull dir, que més enllà del curset, ells quan l'acabin podran, vull dir, faran el que els doni la gana, que ja estem habituats. Vull dir, és que al final és una... O sigui, jo penso que és com una mesura de repressió més a les escoles, que, com ha dit la Gemma, haurien de ser espais segurs. Mm. Pels infants i els adolescents, vull dir, més amb aquestes etapes que són vitals, vull dir, tu estàs creixent, t'estàs formant la teva identitat, vull dir, i de cop et trobes un mosso, vull dir, no ho entenc.
2: No, és que genera desconfiança, o sigui...
4: No ho entenc.
2: Però també a mi em sembla molt curiós com, o sigui, és el que explicava la Gemma, al final, clar, tot això ve d'un context, no? En quin moment una persona, o sigui, un cos de la seguretat ens ha arribat a produir aquest rebuig tan gran? O sigui, és una persona que en teoria ens hauria de donar la confiança perquè estem segurs amb aquesta persona, perquè ens pot protegir, però ens ha acabat com provocant una imatge això de càstig, de multa, de pressió. O sigui, en quin moment això? No és una cosa de dos dies, jo... òbviament. Ja...
4: Clar, és que no vull que ens censurin, no.
5: No, acaba sent, jo entenc que la suma d'experiències, no? És a dir...
4: Clar, és que jo crec que això també és... O sigui, una cosa passa per algú individual, que és l'experiència que tu vius amb aquest cos policial, en aquest cas, i l'altra també és l'experiència col·lectiva que s'ha generat arrel de, pues, els fets de l'1 d'octubre, per exemple, vull dir, sense anar-nos més lluny, o si ens anem més lluny amb tot el que va passar a Barcelona amb Can Vies, per exemple. Vull dir, són fets que a nivell col·lectiu ens han portat a no acceptar aquest cos policial com a eina de seguretat ciutadana que hauria de ser. I parlo de Mossos perquè són els que em venen més al cap, que són com tal, potser la policia local en aquest sentit sí que municipal fa més feina de ciutadania, almenys experiència a Caldes, mínima que tinc, però fa més feina de ciutadania que no pa, i de protecció, com si diguéssim, que no pas un mosso d'esquadra, potser.
2: Totalment. Sí.
5: Sí, no, i Mossos també té aquestes patrulles de proximitat, que són els que fan, per exemple, les rondes per les botigues quan hi ha èpoques, sí, de compres, per evitar robatoris, que en el fons acaben sent una policia propera. Però igualment, no sé, el fet d'anar amb uniforme ja et genera una diferència i una jerarquia entre ells i tu, que no els veus per igual. Llavors, en cas de posar aquestes persones en un institut, què els poses? Amb aquest uniforme que ja implica
4: una superioritat? En teoria aniran de paisà. Pel que vaig llegir i escoltar la setmana passada, crec que va ser quan ho van dir, aniran, en teoria van de paisà.
2: Sí, en teoria aniran de paisà per poder... Suposo que no donar tant la nota en aquest sentit, com deia la Gemma, vestits amb l'uniforme. Però clar, tot i així, si t'introdueixen dues persones noves a la teva classe, dubto que diguin, no, aquestes dues persones han vingut aquí a mirar, òbviament.
4: Són de pràctiques.
2: Són de pràctiques.
5: Són dues policies d'incògnit.
2: Clar, clar, vull dir...
4: És que no té cap mena de sentit. No,
2: o sigui que l'Andreu abans em comentava que eren set de les 14 escoles, aquestes que no participaven, no volen, òbviament.
5: Ja van dit que no.
4: És que...
2: Han dit que no.
4: És que no té cap mena de sentit.
2: Vull dir, inclús aquí també a Vic també, doncs, hi ha hagut bastanta divisió en aquest sentit sobre la prova pilot, perquè en alguns casos algunes escoles sí que tenien aquesta voluntat de provar, perquè al final és una prova pilot, vull dir, no és una mesura que s'implementi directament quan es faci. Però, òbviament, hi ha moltes altres escoles que, òbviament, diuen que no. Bé, no sé. No sé si... És que dubto tant que funcioni, vull dir...
4: I jo és que crec que no s'hauria ni d'aprovar. O sigui, ho sento molt, eh? Vull dir, ja ho vaig
2: dir.
4: Però,
2: per exemple, ella està molt d'acord, en que es faci aquesta prova.
4: M'agradaria veure Illa donant classes a una escola o a un institut, també t'ho dic, per dir que són necessaris els policies a les escoles. Vull dir, és que no ho entenc. Vull dir, no t'estan demanant que posis més seguretat, t'estan demanant que posis més professionals, que posis més recursos, que els hi treguis la burocràcia infinita que tenen. És que no t'estan demanant seguretat a les escoles, en cap dels casos. Vull dir, si mires les línies de l'USTEC, no, és que no demanen en cap cas seguretat. Demanen més professionals, més... O sigui,
2: baixar ràtios, recursos, sobretot, o sigui, ells baixar ràtios.
4: Estàs ignorant-los per complet.
2: Exacte.
4: Vull dir que és el que vaig dir també, que està molt bé l'escola inclusiva. Sí, em sembla fantàstic, l'escola inclusiva, però s'ha fet ràpid i corrents, ho sento molt. Vull dir, les aules no estan preparades per assumir a tots els infants i joves i adolescents que hi ha amb necessitats educatives especials, amb trastorns de conducta, amb discapacitats, amb tot. No estan preparades, els mestres tampoc, i més amb ràtios de 31. És impossible. És impossible. Hi ha un vetllador o un integrador que et va donant voltes per la classe tenint 6, 10 persones amb... és impossible.
2: Clar, i el que tu deies, que no, Laia, que al final a la figura del vetllador i l'integrador, o sigui, és diferent.
4: Sí.
2: Vull dir que no és menysprear a cap de les dues figures,
4: no.
2: Però crec que, per exemple, un vetllador seria més aquesta persona que simplement acompanya, no?
4: Sí.
2: I, és a dir, facilita a la classe i l'aprenentatge en aquest infant. Però clar, l'integrador, bueno, en aquesta figura que tu també fas, Laia, no? Del fet de, doncs, que impacta directament amb l'infant, una cosa que potser, doncs, un mestre o un docent, doncs, no està preparat, no?
4: Bueno, o sigui, com a integradora social, al final tu el que vols, i com a educadors, i inclús els vetlladors també, vull dir, el principal és crear el vincle, i els mestres també, vull dir, amb això sí que és veritat que és algo que és vital. Potser amb els mestres costa més, al final, pues, no, per això, per aquestes ràtios inhumanes. Però com a integradors sí, com a integradors i educadors del sector social tenim com el paper de generar el vincle, de generar també la xarxa aquesta, doncs, amb serveis socials, amb EAPs, amb psicòlegs, amb psicopedagogs, no? Per entendre també la dinàmica de l'infant, amb les famílies, superimportants les famílies en aquest en el paper a les escoles. Vull dir, tenir-les en compte, sobretot quan l'entorn és complicat i és complexa, és molt necessari que hi hagi una figura del sector social, indiferentment que sigui educador o integrador, ara estic parlant en general, però és molt necessària per això, perquè al final generes una confiança i un vincle, vull dir, al final no és que ja ets a la classe com a integrador, no? I t'endús el nen que no es pot estar 8 hores o 6 assegut en una cadira, però no te l'estàs enduent perquè s'estigui portant malament, sinó perquè aquest infant o adolescent necessita sortir de l'aula i necessita, perquè ha tingut un mal dia, perquè no s'han recordat de prendre's la medicació i l'acompanyes, i és ser-hi, és el fet de ser-hi i no ser una figura d'autoritat, sinó que et vegi com un igual òbviament amb límits, està clar.
2: Gemma, última aportació.
5: No, estava escoltant, estic totalment d'acord.
2: Doncs, si voleu, se'ns acaba el temps. Amb aquesta explicació de la Laia acabarem avui la tertúlia. Moltes gràcies, Gemma i Laia, i res, ens veiem a la propera. Que vagi bé.
4: I tant.
5: Fins la propera.
2: Adeu.
4: Ciao.
6: Territori 17.
2: I canviem completament de tema perquè ara és el moment d'escoltar la cançó del dia.

Doncs com bé sentiu, estem sentint Let It Be dels Beatles, perquè el grup de Liverpool el 8 de maig va publicar el disc Let It Be, tot just després de la separació de Paul McCartney del grup de Merseyside. Let It Be va ser el darrer disc de tota la banda junta i és l'últim de Beatles. Amb la cançó principal de l'àlbum Let It Be, els Beatles van guanyar l'Oscar a la millor banda sonora gràcies al documental que van produir durant la gravació d'aquest.

0: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, em fas una cara que realment crec que no hi ha cap novetat pel que fa a la línia R3.
2: No pel que fa a la línia R3, però sí el servei alternatiu.
1: Ai, val? Anem a veure,
2: ja que
1: doncs.
2: Hi ha un canvi puntual de la sortida d'autobusos a Fabra i Puig. La sortida de Fabra i Puig es trasllada a l'Avinguda Meridiana al 3866, que és la parada provisional de la línia Axis a Transports Metropolitans del no Transports Metropolitans de Barcelona, sí.
1: Per tant, és una
2: les arribades es mantenen igual, però
1: és puntual
2: el punt de sortida,
1: aquesta afectació.
2: Sí, és puntual.
1: Perfecte.
2: Per tant, la gent que utilitzi el transport alternatiu d'anar de Barcelona fins a qualsevol punt de on hi ha aquest servei alternatiu de busos, doncs que sàpiguen que hi ha un canvi puntual de la sortida de Fabra i Puig.
1: Perfecte. I pel que fa a les carreteres, Andreu?
2: Hi ha normalitat, però sí que, com estem en trànsit, volíem i parlem de la C-17. Ahir va haver-hi un accident a la Garriga, on just un camió que portava en el seu tràiler caixes amb ampolles de vidre d'una marca d'aigua amb gas, doncs va bolcar i, clar, tota la calçada va quedar
1: plena de vidres.
2: Plena de vidres, sí, la veritat que
1: va ser...
2: quan vaig passar vaig dir, ostres, i es veu que cap a la tarda van haver-hi cues quilomètriques de més de 5 quilòmetres,
1: sí.
2: És a dir, que té la marinera. Jo quan ho vaig trobar, per sort, hauria ser l'inici d'aquest accident, ja que la cua pràcticament era inexistent, però sí que després a la tarda es va intensificar molt les cues que hi havia en aquella zona.
1: Doncs Andreu, aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, Ona.

0: Ens endinsarem en enemigos de lo ajeno, de l'último de la fila. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. El sector educatiu va iniciar les vagues dimecres, dia 6 de maig, ahir, però va ser el torn de les escoles bressol en una jornada històrica. USTEC, el sindicat majoritari i les assemblees de centres d'arreu del territori han dissenyat una estratègia de pressió per etapes, dividint les aturades per sectors i comarques i en manifestacions més unitàries. Laia de Déu, una codinenca.
1: Les reivindicacions continuen sent les mateixes: manca de recursos, baixada de ràtios i una burocràcia que no para de créixer. I també el rebuig a l'acord que van signar els sindicats minoritaris del sector educatiu, Comissions Obreres i UGT amb el Departament d'Educació, un pacte que la majoria consideren insuficient. Avui, però, volem posar el focus en una etapa que sovint queda en un segon pla, la de les escoles bressol. Les professionals dels 0 als 3 anys demanen ser escoltades i recorden que la seva tasca també exigeix més mans i menys infants. Però darrere de les xifres oficials hi ha el dia a dia de les treballadores, que sovint se senten més com un servei de custòdia que no pas com una part fonamental de l'aprenentatge dels infants. Una situació que desgasta i que ja fa massa temps que s'arrossega i que no resol l'acord signat ara fa un mes. Sobre aquesta pressió ens en parlava Marta Ramírez, mestra d'una escola bressol.
2: Les treballadores del primer cicle d'educació infantil no ens sentim reconegudes com a etapa educativa, ens sentim invisibles i disposem d'unes condicions laborals molt precàries, avalades per un dels pitjors convenis laborals. Parlem de posar en valor la nostra tasca, una professió altament feminitzada que mereix més que el salari mínim interprofessional. Estimar la infància és defensar-la i el 0-3 ens sobren els motius.
1: Aquesta és només la segona de les aturades d'un calendari de mobilitzacions que promet un final de curs convuls als centres d'arreu de Catalunya. Les pròximes setmanes seran clau per veure si el Departament d'Educació mou fitxa o si el sector manté aquesta unitat d'acció territorial per forçar una nova negociació que vagi més enllà de l'acord signat.
0: I la bassa dels ànecs de la Roca del Vallès obrirà properament després de la finalització de les obres de recuperació. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Que, tot i no tenir unes dimensions gaire importants, no per això deixa de ser un dels espais humits de més atractiu del Vallès Oriental, sobretot degut a que fins ara també era una gran desconeguda. És per això que l'entorn de la Roca, la notícia de que les obres de recuperació ecològica i ambiental de la bassa dels ànecs ja han finalitzat i que l'espai obrirà properament al públic, ha creat gran expectació. No obstant, han explicat des del consistori que la data concreta d'obertura, així com l'acte d'inauguració, es donarà a conèixer els propers dies. L'actuació ha estat executada per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i ha permès recuperar aquest espai natural de la Roca del Vallès amb l'objectiu de millorar-ne la biodiversitat, l'accessibilitat i l'ús ciutadà. Actualment la zona es troba en fase de final d'adaptació natural. S'han fet plantacions previstes i la vegetació comença a créixer i a integrar-se a l'entorn. I tot i que ja no s'hi vegi activitat de maquinària o treballs en curs, l'espai encara no està obert al públic i és per això que es demana a la ciutadania que no hi accedeixi fins que se n'anunciï oficialment l'obertura. Així doncs, amb la finalització dels treballs, es fa un pas important per recuperar aquest entorn i posar-lo de nou a disposició de tota la ciutadania.
0: I comença la Festa Major de Ripoll amb Doctor Prats i 30 UFAM com a caps de cartell de Sant Eudald. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: Ripoll ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major de Sant Eudald, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins dimarts vinent. 5 dies de gresca amb força novetats i concerts amb grups potents del panorama musical català. Hi haurà fins a 4 escenaris per saltar i ballar, el del Monestir, la Lira, el Passeig i la Plaça Gran. En el primer, divendres a la nit, hi haurà un dels caps de cartell de la festa, sentim a Anna Roquer de la Comissió de Festes.
5: Llavors, el divendres de nit només hi haurà dos espais, el de la Lira i el del Monestir, que és el que nosaltres apostem per ell. Plogui, nevi o passi el que passi, creiem que és un lloc on per espai es poden aconseguir fer coses molt guais i si el temps acompanya ja és espectacular. Llavors, a l'espai del Monestir tindrem com a cap de cartell Doctor Prat, després la banda de Bandidos Perversiones, que ja repeteixen de l'any passat, que van agradar molt, i al final tancarem la nit amb Caso. És un DJ que feia molt temps que el volíem tenir a Ripoll i que creiem que aportarà un molt bon final de nit. I per l'altra banda, la Lira, aquest any tenim a un grup d'aquí Ripollès, una promotora ripollesa, que es diuen A Fucking Labels, i ells ens portaran aquella nit, que és una nit de màquina, de Remembers, i que farà que la Lira, bueno, pugi a un altre nivell. Tenen un espectacle molt guai preparat, amb molta llum, molta soroll.
4: La xerinola haurà començat a la tarda amb el pregó a càrrec de Carme Font a la plaça de l'Ajuntament, després de 2 anys en què el protagonisme era per les entitats i els versots i traca dels Diables de Ripoll. A la plaça Gran hi haurà el vespreig amb Noche Quilombera. Pels més petits, dissabte al matí es farà el joc de pistes Coneix Ripoll i tot seguit un vermut infantil. Novament, la plaça Gran acollirà un vermut electrònic i a la del Monestir es farà la baixada d'Andròmines, que ja té 6 inscrits. La colla gegantera també tindrà protagonisme amb la primera trobada infantil i l'estrena del nou gegantó Sunyer Primer. Les habaneres, el sopar dels valents amb les proves més esbojarrades a la Devesa del Pla i el correfoc pel barri vell seran les activitats més destacades al capvespre. A la nit, la banda de rock 31 Fam serà el cap de cartell del monestir. La seguirà la banda Neon i DJ Cande. També sortirà el Marranàs, que vol esdevenir una nova icona del patrimoni cultural, com van ser els Audalets l'any passat. Diumenge a la tarda serà el torn de la dansa dels clavells, just abans del Barça-Madrid amb DJ Serra. La festa acabarà a la Lira amb Last Night Duet i DJ Tete. De cara a dilluns hi haurà els actes més tradicionals, com la missa solemne, el ball dels gegants i sardanes o el concert de festa major amb l'orquestra salvatana. La novetat serà el Virrecrucis.
5: Que és una novetat nostra d'aquest any. L'any passat vam apostar pel Correbars, aquest any és una cursa on els punts d'avituallament no serà precisament aigua i és per mirar aviam, després de 3 dies de festa major, qui arriba fins al final d'aquesta cursa en la que hi participen, em sembla que són 15 bars de Ripoll, llavors no sé si hi hauran gaires persones que arribaran a la meta.
4: Finalment, dimarts es clourà la festa amb un escape room, la Rosada i Tornaboda, les sardanes amb la copla La Principal d'Olot i el piromusical.
0: Doncs ara sí, és el moment dels clàssics musicals, com sempre, de la mà de Jaume Espuny.

0: Bon dia, Jaume, i bon divendres. Què tal?
1: Molt bé. I vosaltres?
0: També. Molt bé, molt bé, molt bé. A veure, què ens portes avui?
1: Suposo que ja ho sabeu, més o menys. Mira, fa 28 anys, l'última de la fila, que són aquests, es van separar. Fa 28 anys ja, és que és massa.
0: Molts anys.
1: El biguetà Quimi Portet i el noi del Poble Sec... No, Poble Nou. Poble Sec és el Serrat. Poble Nou, en Manolo García, estaven en ple èxit a l'última de la fila i es van separar. Però, bueno, ja ho sabeu, han començat a fer una gira 28 anys després, a fer una gira per tot Espanya. Ahir van fer la segona actuació a Barcelona, a l'estat Lluís Companys, tot ple, 50 i escaig mil d'espectadors, o sigui que la gent tenia ganes de sentir l'última de la fila. Van tocar ben èxit, i porto, per celebrar-ho una mica, per donar la benvinguda, el segon disc de l'any 86, que a mi és el que m'agrada més, potser, que és Enemigos de lo Ajeno. I estem escoltant Lejos de las Leyes de los Hombres. Molt èxit als anys 90, tot això, no? I ara podem escoltar una que és de les famoses, Insurrección.

0: aquesta és famosa, eh?
1: Aquesta és famosa, aquesta sí. me la sé, eh?
0: Te la saps i tot, ja l'he vist.
1: Vull dir, una miqueta així agafada amb pinces, però sí, sí, me la sé, me la sé.
0: Última de fila va durar 12 anys, i 7 discos, tots molt bons. De fet, als anys 90, jo diria que era el millor grup, o que tenia més èxit dels grups espanyols, eh? I ja ho veus, és una barreja de flamenc, que la porta el Manolo García, i una barreja de rock-rock, que és en Quimi Portet. I els concerts omplien i els discos es venien molt, eh? Ara, no, el que no sé és què faran quan s'acabi la gira.
1: Vull dir, home, creus que en faran una altra de gira
0: o si gravaran un altre disc o no se sap.
1: Potser els hi ha servit una miqueta per tornar a connectar amb l'último de la fila i diuen, doncs fem un disc.
0: No sé, tots dos tenen una carrera
1: individual,
0: consolidada en solitari, que m'he portat en català. En Jordi Sunyer llegia allà aquí el 9-9 que li agrada més els discos d'en Quimi Portet
1: que
0: l'último de la fila, però bueno, sí, igual. Una altra també que és força famosa, Aviones Plateados.

0: Aquesta va ser la cançó del dia d'ahir, Jaume. Vull dir que en una setmana ha sonat dues vegades Aviones Plateados.
1: Sí. És maca.
0: Sí, sí.
1: Bueno, jo una mica recordar la història d'Última Fila, com es van formar, perquè el Quimi Portet era d'un grup usonenc, el líder d'un grup usonenc, Cul de Mandril, Cul amb K, eh?
0: Cul de Mandril.
1: En K, un grup usonenc, i el Manolo García era el cantant de Los Rápidos. I un dia, no sé quin dia, actuaven al Festival Rock de Lluna d'Hostalets de Balenyà.
0: Al meu poble!
1: Al teu poble, sí. I allà es van conèixer i es veu que Los Rápidos tenien problemes per trobar un guitarrista, que el que tenien plegava alguna cosa, i li van dir al Quimi Portet
0: si volia sumar-se
1: amb Los Rápidos. I bueno, van fer... Sí, se'n va anar a Barcelona, en Quimi Portet, a formar part de Los Rápidos, però després van canviar de nom i es van dir Los Burros, que van gravar, no sé si un o dos discos, amb una cançó també famosa, Huesos, i després van canviar el nom amb l'Última de la Fila i... Bueno.
0: És ben bé que va ser el destí, de conèixer allà i de...
1: És que allà a Hostalets sempre passen coses d'aquestes, sí. I l'altre dia mirava tinc a veure que l'Última de la Fila sí, què diuen del disc aquest de l'Ansos de l'Ogeno, segons la revista Rolling Stone

0: Ara n'han gravat un altre,
1: sí.
0: Fa 62 anys que es van formar els Rolling Stones i no s'han separat mai. 62 anys.
1: No, tenen ganes de fer música, no?
0: És exagerat, exactament. 62 i 64... 64, 26... Una mica més, 63 anys.
1: No? Mare meva.
0: Escoltem, sembla que hi ha per acomiadar-nos.
1: Sí.
0: Una que es diu Soy un accidente.
1: Soy un accidente. Doncs, Jaume, que tinguis molt bon cap de setmana... I ens veiem divendres que ve amb més música, eh?
0: Amb els Rolling Stones som una altra.
1: Exacte. Menys Julio Iglesias.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 10:45 al Territori 17. Doncs bé, després de parlar de música, toca parlar sobre el cap de setmana, perquè, doncs, com sempre sabeu que aquesta estona la dediquem a repassar els actes més destacats d'aquest cap de setmana a les nostres comarques, a les comarques del Territori 17, el Ripollès, el Moianès, a Osona, el Lluçanès i a Vallès Oriental. I avui començarem per l'Enric. Hola, Enric, què tal, com estàs?
2: Molt bones. Doncs mira, aquí estem, amb ganes del cap de setmana, que tenim bastanta coseta. Començarem, com sempre, amb els esports i començarem per, també, com sempre, amb l'handbol Cardedeu. I és que alerta, perquè tenim un partit dels importants, és el primer equip del Cardedeu femení, visita dins de la Copa Catalana Sènior al CAC Granollers. Per tant, no sé si dir-ne derbi de comarca, però sí que serà un partit molt imponent i d'aquests que recorden al llarg de la temporada. Mentre que el primer equip del Cardedeu, en aquest cas del masculí, jugarà diumenge a 11:45 i anirà a casa del Sant Martí. De cara als de capital de comarca, ja han comentat el que faran els del CAC 7, i en el cas dels nois, el Freaking Granollers rebrà a casa el Revi Balonmano Cuenca avui a les 7. A futbol, a primera catalana, Granollers rep el Joventut Lloret demà a les 4, i a segona catalana, el Cardedeu anirà a casa del Torelló, mentre que el Vilamajor rebrà a casa les Franqueses. Per tant, cap de setmana ben 17. Anem ara cap a l'agenda cultural i comencem aquest repàs cultural per Cardedeu avui mateix a les 7 del vespre, i és que es farà xerrada sobre el diari avui i acte homenatge als comptepartícips de Cardedeu, com ja vam explicar a la notícia a principis de setmana. La xerrada anirà a càrrec de Carles Sabater, adjunt a la direcció del diari El Punt Avui i responsable dels actes commemoratius del 50è aniversari de l'Avui. Comptarà també amb la presència de Joan Vallclara, director i propietari del diari. I seguim per Santa Maria Palau Tordera, i és que des d'avui i al llarg de tot el cap de setmana a Can Raüll s'hi durà a terme el Festival Foc, és a dir, el Festival d'Ombres de Catalunya, un esdeveniment de titellaires en reconeixement arreu del sector i que any rere any guanya més i més adeptes. I ben a prop d'allà, a Sant Celoni, tenim dissabte a partir de les 9 del matí la jornada de recollida de residus anomenada Leeds Clean Up, organitzada per l'Institut Escola Pallarola, on ells mateixos i des de l'AFA de l'escola també us conviden a participar al llarg de tota aquesta jornada. En definitiva, és una activitat oberta a tothom, famílies d'infants, joves i amics, amb l'objectiu de cuidar el nostre entorn i compartir una estona agradable plegats, expliquen. I ara sí, acabem per Cànoves, i és que és festa grossa, pràcticament una segona festa major, i és que dissabte i diumenge s'hi farà la Fira de Sant Ponç. Amb la tradició i la cultura, i el mercat d'artesanes, la música, les activitats i la gastronomia, com a pal de paller de la jornada, en un cap de setmana que any rere any s'hi aplega molta i molta gent. Així que llavors, prou repartit, i res, esperem tenir sort amb els objectius esportius de cara a dilluns.
1: Doncs, Enric, que tinguis molt bon cap de setmana. Nosaltres ens anem cap a Ona Codinenca amb la Laia de Déu des del Moianès, al Vallès Oriental. Laia, explica'ns.
3: Doncs jo començaré per l'agenda cultural i començo pel Sant Feliu, on avui divendres a les 10 de la nit al Centre Cívic La Fonteta hi ha una cantada de balades gospel a càrrec del cor Sens Veus. I dissabte, 11:45, a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar torna l'hora menuda, aquest cop amb la Granja d'en Martí a càrrec d'Anna Luccini de Musicana. I ja diumenge el Casal Cultural Codinenc acull el Festival Infantil de Teatre organitzat pel grup de teatre de Xalles 81 a partir de les 6 de teatre. I a Caldes de Montbui, avui divendres, hi ha diverses xerrades. La primera, una xerrada sobre Can Gregorià, a 6:45 de la tarda a la Biblioteca del Municipi, a càrrec de Juanjo Monferrer. I també la conferència Els reptes de la Unió Europea a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius, a càrrec de Max Vives Fierro Planes, del Patronat de la Fundació Catalunya Europa. I durant tot el cap de setmana, l'Escola de Música Joan Valls organitza una sèrie d'activitats. Dissabte, doble sessió a les 11 i a les 12 a la sala d'actes. Hi ha un tastet on poder conèixer diversos instruments més enfocats als més petits, i a les 7 de la tarda a la Sala Noble de Can Rius un concert de l'Orquestra Municipal. A més, diumenge a les 12 al Casino de Caldes, com ja us vam avançar amb l'entrevista d'ahir, hi ha l'espectacle i concert de Flaustaf, titulat Els últims ecos de l'Orca. I ara ens n'anem cap a Bigues i Riells del Fai, perquè avui i fins demà hi haurà la Fira d'Abril. Els horaris són els següents: divendres de 8:15 a 2:45 de la matinada i dissabte de les 12 del migdia a 2:45 de la matinada, i totes les activitats estaran a la plaça de Miquel Bosch de Bigues. I diumenge es dona el tret de sortida a la 10a edició del Festival de Música Clàssica de Bigues i Riells. amb la nit lírica amb la petita companyia lírica de Barcelona. Això serà a les 6 de la tarda a l'església de Sant Vicenç de Riells. I per acabar, anem cap al Moianès, i és que avui divendres a la Biblioteca de Moià, a 7:45 del vespre, es presenta la novel·la Sucre amarg, del Seu Espuga, a càrrec del mateix autor i del periodista i escriptor Jordi Vilagut. I per últim, també Moià, dissabte a les 6 de la tarda a l'Auditori de Sant Josep, hi ha concert de piano a càrrec de Guillermo Castellano. I ara toca l'agenda esportiva. Comencem amb l'hoquei, ja que el rec amb les Ercaldes i les noies del Palau ja han posat el punt i final a la temporada complint els objectius. Els calderins segellaran la permanència a l'hoquei Lliga i les del Palau tancant un curs més a l'elit. Però a qui encara li queda feina és els de Sant Feliu, i és que els codinencs s'acomiaden de la temporada aquest diumenge a 6:45 de la tarda a la pista del Ripoll, el cinquè classificat, amb la intenció de tancar el curs amb un bon gust de boca. A Primera Catalana, a futbol, l'Alcaldes rep a casa a 5:15 la visita del Tossa. És un duel de contrastos, i és que Alcaldes és desè i necessita retrobar-se amb la victòria i fer-ho davant del quart classificat. I és que sumar els 3 punts és vital per no perdre posicions a la taula. A Tercera Catalana, el Sant Feliu viatja al camp del Llerona, també dissabte a 4:45 de la tarda. I és que és un duel directe. Tots dos equips arriben empatats a punts i qui s'emporti la victòria farà un salt important a la classificació. I per acabar, també de Tercera Catalana, el Moià es juga la tranquil·litat al camp del Folgueroles. Serà un partit força interessant, ja que el Folgueroles necessita els punts per sortir de la zona de perill, però el Moià també necessita els punts per allunyar-se de la zona de perill, on actualment empata punts amb el Torelló.
1: Doncs, Laia, que tinguis molt bon cap de setmana.
3: Igualment, Ona.
1: I ara agafem el cotxe o el bus i ens anem cap al Ripollès amb l'Isaac Muntades. Bon dia de nou, Isaac. Explica'ns què fareu aquest cap de setmana al Ripollès.
0: Bon dia, Ona. Doncs aquest cap de setmana la festa major de Ripoll de Sant Eudald acapara el que seria l'agenda d'actes culturals i d'oci del cap de setmana. Però, de fet, com que anem parlant molt, em limitaré a mencionar doncs, els actes més destacats. Avui a la tarda ja tenim el pregó a càrrec de Carme Font, i després els versots i traca d'inici amb els Diables de Ripoll, i a la nit destaquen els concerts a l'Espai Monestir amb Doctor Prats, Bandidos Perversiones i Caso. I a la Lira hi haurà Nit de Màquina amb Fucking Levels i DJs. Demà dissabte tindrem vermut infantil, la baixada Andròmines a primera hora de la tarda, la trobada infantil amb la presentació del gegantó Sunyer Primer, i també hi haurà Havaneres amb el grup Terra Endins. A més, el sopar dels Valents i una nova nit de concerts al Monestir amb 31 Fam i la banda Neon, mentre que a la Lira hi haurà DJs. I diumenge, l'últim dia del cap de setmana d'activitats, al matí també pels més menuts, la dansa dels clavells a la tarda, més tradicional, amb la cobla de Principal de Cassà, i també hi haurà festa a la nit a la plaça de la Lira. I evidentment els actes doncs, continuen dilluns i dimarts. Hi ha actes també molt destacats, com la rossada Tornaboda o, per exemple, doncs, el piró musical, entre moltes altres activitats. Més enllà d'això, de la festa major de Ripoll, també destaca la festa petita a Set Cases amb missa a l'església de Sant Miquel i tot seguit un dinar de germanor i ball de festa amb Mike Covers. I aquest dissabte, fora també d'activitats més festives, tenim el Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadeses, que acollirà la projecció del documental sobre Joana Viernés, considerada la primera dona fotoperiodista de l'estat espanyol. La sessió comptarà amb la presència de Jordi Rovira, codirector de la pel·lícula, que compartirà amb el públic el procés de creació del documental i la rellevància de la figura de Viernés en la història del fotoperiodisme. I aquest diumenge hi ha també a Sant Joan el Clean Up Day per netejar de deixalles l'entorn natural, que es farà de les 10 del matí a la 1 de la tarda, i l'activitat consistirà en una neteja fent incidència sobretot al costat del riu Ter a l'alçada del municipi. I pel que fa a l'activitat esportiva, doncs parlem del grup 3 de la Tercera Catalana de futbol, i és que només queden dues jornades per finalitzar la Lliga, on el Besolú ja és campió. Obrirà foc al Camp de Bànol avui a 8:45 de la nit al camp del Sarrià de Ter. El Camp de Bànol és desè amb 37 punts, mentre que el seu rival és sisè amb 44, per tant serà un partit complicat pels candanolencs. El Camprodon jugarà dissabte a 4:45 de la tarda contra el Fontcoberta. Són tercers amb 60 punts els camprodonins i necessiten la victòria per continuar aspirant a la promoció d'ascens directe, mentre que el Fontcoberta setè amb 42 punts. En teoria és un rival de la part alta, però sí que la separació de punts és important. I la Badesenc, que és cinquè amb 45 punts, vol superar l'equip que té just per sobre, el Cornellà de Terri, aquest dissabte a les 5 de la tarda, que en té 49 i és quart. Per tant, serà un rival dur de rosegar. L'única opció de superar els del Pla de l'Estany a la classificació és vèncer en aquest partit i en el següent, i que el Cornellà falli. A la Lliga Nacional Catalana d'Hockey, l'Hockey Ripoll jugarà l'últim partit de Lliga contra el Sant Feliu de Codines a 7:45 del vespre a casa. El Ripoll és cinquè i jugarà contra el penúltim classificat, que ja ha baixat de categoria. Per tant, és un partit assequible per sumar la victòria. I per acabar, la Lliga de Primera Divisió Catalana de Futbol Sala, l'Escola de Futbol Sala Ripoll jugarà aquest dissabte a les 7 del vespre contra el Blanesport 83, que és el segon classificat, amb 46 punts. En canvi, el Ripoll és quart, amb 42, i han de dir que és el penúltim partit de Lliga. El Ripoll té opcions mínimes per assolir l'ascens directe, que passen per guanyar els dos partits i esperar punxades dels rivals.
1: Doncs Isaac, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres acabem aquest repàs del cap de setmana des de l'emissora del 9FM amb l'Andreu, que ja està a punt per explicar-nos quins actes esportius es faran aquest cap de setmana.
4: Així és, Ona. Doncs començarem pel futbol, que pel que fa a la tercera federació, aquest cap de setmana es juga l'última jornada de Lliga, i entre els quals doncs, hi ha dos partits, el Dona, que no s'hi juga res, però els que sí, que s'estan jugant les garrofes, és el Vic, ja que ara mateix es troba en posicions de descens i disputarà el seu partit diumenge a 1:15 a casa l'Hipòlit Planàs contra el Badalona. El Vic necessita guanyar per intentar mantenir-se a la tercera federació, però el problema és que els dos rivals, que té un punt per baix i un punt per amunt, s'enfronten entre ells. Per tant, el Vic ha de fer els deures contra un Badalona que és el segon classificat. És a dir, no serà un partit senzill. I aquest partit es podrà seguir en directe per al Nou TV. Pel que fa al Tona, jugarà dissabte a les 4 de la tarda contra l'Escala en un duel on no s'hi juga res els tonencs, que acabaran la temporada a la mitja taula. I pel que fa a la Lliga Elit, aquesta setmana el Manlleu també, un equip que encara no ha tancat la temporada amb els seus objectius, ja que encara té opcions de classificar-se per playoff o malauradament caure en posicions de descens. Per sort, ara l'equip de Luis Gallego es troba en una situació a la mitja taula, però està a 2 punts al descens i a 2 punts de les posicions de playoff. Jornada unificada a la Lliga Elit, i dissabte visitarà el camp de la Ciutat Cooperativa a les 4:05 passades. Per tant, un duel on els manlleuencs s'ho juguen tot, ja que si aconsegueixen la victòria certificarien més un any en aquesta categoria, la Lliga Elit, i si perden es complicaria una mica la vida, ja que l'última jornada s'ho jugarien tot en el darrer partit. Pel que fa a la segona catalana, el Sant Julià, un equip que ha perdut la categoria, dissabte visita el camp del Cirera a Mataró a 4:45 de la tarda. El Torelló, que s'està jugant la Lliga i té 2 punts més que el seu perseguidor, el Molletense, rebrà el Cardedeu, tercer classificat, dissabte a 6:15 de la tarda. I pel que fa al Vic Riuprimer, que ara mateix està lluitant per intentar entrar en posicions de playoff, on ara mateix està fora per només un punt, visitarà el camp del Cabrils diumenge a 6:15 de la tarda. Anem a l'hoquei, on amb la temporada regular acabada de l'hoquei Lliga Femenina i de la Masculina, només hi ha partits d'hoquei Platanor. Per tant, els dos equips usonencs, hi haurà jornada unificada diumenge a 4:10 passades. A l'autovigatana, Vic rebrà a casa el Lloret, el líder de la Lliga. Per tant, si obtenen els 3 punts, li poden fer un favor al Manlleu, ja que també jugarà diumenge, com hem comentat, jornada unificada diumenge a la mateixa hora contra el Dominicos. Per tant, si el Manlleu guanya i l'autovigatana Vic guanya el Lloret, provocarà que una altra vegada el conjunt manlleuenc torni a ser líder de la Lliga i d'aquesta forma pugui pujar en directe a l'hoquei Lliga. I els partits dels biguetans, per cert, serà en directe per al Nou TV. Per tant, es podrà seguir aquesta penúltima jornada de l'hoquei Platanor. I acabem amb el bàsquet Vic, que aquesta setmana comença la fase eliminatòria per intentar pujar de categoria a la segona FEB. Els biguetans rebran dissabte a 9:15 del vespre al Castelldefels, en un partit que es preveu on el pavelló biguetà s'ompli d'aficionats per donar ànim als seus jugadors. Així que, Ona, s'acaben les temporades, hi ha equips que s'estan jugant molt les coses, i aquest cap de setmana hi ha molts partits molt, molt i molt transcendents.
1: Doncs, Andreu, estarem al cas d'aquests últims partits de les temporades de diversos equips de les nostres comarques, i els hi desitgem molta sort a tots. Nosaltres ara acabarem el repàs amb l'agenda cultural del cap de setmana. Ja tenim a punt en Miquel, Miquel R. Què tal, com estàs?
5: Què tal? Doncs bé, un cap de setmana intens. Sembla que la gent esperava el mes de maig, que és un mes així per organitzar coses, però també és veritat, en parlàvem ara, fora fora de micròfon, el maig cada dia un raig i per tant
1: és ben cert,
5: sobretot
1: aquesta
5: dita. Dissabte sembla que, a veure, tothom està pendent de què passarà i haurem d'estar pendents, però és el que té el mes de maig i el que té les fires i les festes aquestes que s'organitzen en part al carrer. Jo començaria amb una proposta que aquest any està d'aniversari, que és una tona de màgia, aquest festival de màgia que mostra totes les disciplines del món de la màgia, que compta amb mags i magues doncs emergents, però també amb noms ja més consolidats d'aquest món. Un festival que doncs ja s'ha fet un nom a nivell de Catalunya i també de l'estat espanyol, Tona, per tant, ha aconseguit situar-se en aquest mapa d'aquesta disciplina, d'aquesta art escènica. Això serà, arrenca ja avui mateix i s'allargarà tot dissabte, tot diumenge. El format és el de les últimes edicions, per tant, combinació d'espectacles a cobert i també doncs màgia de prop amb espectacles i amb escenaris a peu de carrer. El plat fort sempre és la gala internacional, aquesta que se'n fan dues ja per poder donar cabuda a tothom, des de la sala La Canal, una a 6:45 de la tarda de dissabte i l'altra a 9:45 de la nit, amb alguns noms propis, no? Aquest any, per exemple, hi ha l'estrena per primera vegada i actua Yong Min, que és un coreà que havia sigut guanyador del Gran Premi Mundial de Màgia, o Lucía Rivera, que és una experta, també és una cubana experta en allò que fan d'aquells canvis ràpids de vestuari,
1: qui vulgui quick change,
5: el quick change aquest, vull dir que res, això només és per citar-vos un tastet. L'Humà construirà el cap per Tona, perquè qualsevol hora hi ha alguna activitat per tots els públics, hi ha espectacles pensats molt amb caràcter familiar, altres exclusivament per un públic adult, com per exemple s'ha consolidat la nit golf, una mena de nit golf el divendres a la tarda, així és una mica més gamberra. Per tant, això, Tona, capital de la màgia durant un cap de setmana. I d'una fira consolidada, amb les seves 10 edicions, a una de nova que neix aquest cap de setmana, la Bir d'Inter, amb Manlleu com a epicentre, tot i que és una fira que també promouen els ajuntaments de les Masies de Roda, de les Masies de Voltregà i de Roda de Ter, una mica centrada en el món de l'ornitologia, per tant, els amants de la natura i dels ocells específicament. Aquest cap de setmana, a l'entorn de l'embarcador del Ter, hi ha gairebé una trentena de propostes, des de visites guiades, conferències, xerrades, projeccions, espectacles també específics i tot això, no? O tallers de caràcter familiar, per tant, per un públic específic, però també qui vulgui anar a descobrir una mica aquest món de l'ornitologia. Per tant, un altre focus destacat a Manlleu aquest cap de setmana. Veurem què passa amb el temps, perquè així com a Tona veníem, sí que hi ha molts, diguéssim, hi ha pla B per la majoria d'espectacles amb llocs a cobert. Aquí part de la gràcia precisament és passejar pel passeig del Ter, no? Que s'ha convertit en un gran mirador precisament d'aus. Veurem com els hi funciona. Uns dels que ja han pagat la conseqüència de les previsions meteorològiques és la fira de la cervesa artesana dels Hostalets de Balenyà, que aquest any també vivien xifra rodona, 15a edició. Això s'havia de fer a la plaça Espona, havien de tornar a la plaça Espona, que era el lloc, diguéssim, el lloc inicial, on va néixer, sí, sí. Inicial, però sembla ser que, no sé si ja ho han anunciat,
1: ho anunciarem,
5: o estan a punt d'anunciar-ho,
1: sí.
5: Que es traslladarà al pavelló, lo típic quan pinten bastos al pavelló, que és clar, no té l'encant de poder fer una fira a l'aire lliure. Això és tot, es concentra bàsicament sobretot tarda, vespre, nit de dissabte, per tant un altre bon focus per als amants de la cervesa artesana, però també pels amants de la gresca, perquè també hi ha festa assegurada. Dèiem, hi ha moltes activitats, perquè, per exemple, un clàssic a Torelló, diumenge al matí, diumenge pinta bon temps, per tant, en aquest sentit no han de patir, el 43è Mercat del Trasto, hi acostumen a haver-hi centenars de parades des de primera hora del matí, arrenquen ja 8-9 del matí amb l'esmorzar a la plaça Vella, hi han diferents activitats per amenitzar, però la clau és anar pel casc antic, pel nucli antic de Torelló, i anar a xafardejar aquestes paradetes. I un altre clàssic, aquest dissabte, veurem què passa també amb el temps, la 22a mostra d'entitats de Vic, una mica el gran aparador del teixit associatiu de la ciutat, on les mateixes entitats organitzen actes així d'amenitzar, i per tant no només pots anar a descobrir entitats i es coneixen entre elles, sinó que tu pots anar a passar bé o descobrir esports a través de les antiguitats esportives. Això ja dic, des de les 5 de la tarda fins a 9:45 del vespre, que serà un no parar. Tinc temps d'estar un parell de coses més petites. Una, a Vilanova de Sau ja és la tercera edició d'un festival de folk, una cosa molt específica, que és el Tartareu. El Tartareu, durant tot el cap de setmana, fins i tot per als més addictes a aquest món, han muntat la possibilitat d'una pensió per quedar-hi tot el cap de setmana a Vilanova. Però qui vulgui que no, allò, fer tallers o participar en concerts de música folk, això, des d'aquest vespre fins diumenge al migdia, serà un no parar. Doncs això seria bàsicament el que us porto d'activitats per aquesta setmana. Ja veieu que hi ha per tirar i remenar. Veurem si amb paraigües, sense paraigües, a cobert.
1: Esperem-ho. Doncs Miguel, que tinguis molt bon cap de setmana i ens veiem divendres que ve amb més propostes.
5: Perfecte.
1: Que vagi molt bé.
5: Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. I com ja sabeu, els divendres dediquem aquesta estoneta a ensenyar-vos algunes de les novetats musicals que han anat sortint durant aquesta setmana i també, sobretot, durant avui divendres. I nosaltres començarem per aquesta.

Ja estem sentint la cançó Amb tu podria estar, de Reinaldo i Clara, que han construït una de les carreres més sòlides de l'escena catalana, amb una frontisa entre l'escena pop art, que va revolucionar el panorama fa gairebé dues dècades, i formen una nova fornada d'aquesta pop urbà. D'alguna manera, amb aquest nou disc, L'Encant, que és el cinquè disc del grup, podria ser un dels grans èxits de la banda, i té una mica de tot de la seva carrera, des de cançons més acústiques fins a l'indie pop de guitarres, del pop urbà o una balada retrofuturista. Però tot això sempre, doncs, amb Reinaldo i Clara. Seguim nosaltres per aquesta novetat musical.

Doncs com estem sentint, és tot va tirant de la Jules, perquè aquesta cantant continua avançant amb un pas ferm dins de la nova escena pop catalana amb aquesta publicació. Un senzill que retrata la distància, les absències i el vertigen de fer-se gran. Després de l'impacte inicial de cançons com Papallones i Havaneres davant la mar, l'artista gironina ha entrat fa uns mesos en una etapa més energètica on amplia horitzons creatius i que ja va deixar entreveure amb el seu llançament anterior, El Gran Diluvi. Nosaltres seguirem per aquesta. Com dèiem, explicàvem, seguirem per una cançó que ha estat molt... ha estat molt esperada perquè, com dèiem, i explicàvem avui a en Jaume Espuny, els Rolling Stones han tornat a treure un àlbum i, per tant, avui, moment de novetats musicals, aprofitarem per sentir doncs aquesta novetat musical que es diu In The Stars. Aquesta llegendària banda es prepara per aquest llançament d'un nou disc que es diu Foreign Tones, que veurà la llum el dia 10 de juliol, i doncs per escalfar una miqueta motors doncs va presentar aquest senzill que ara l'escoltarem.

I nosaltres acomiadarem el Territori 17 d'avui amb una novetat musical de Bruno Mars, Lo Arriesgo Todo, que la sentireu. Bruno Mars s'atreveix a tot i per tant, doncs aquí tenim la seva versió en castellà de Risk It All. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens veiem dilluns que ve a les 9 del matí aquí al Territori 17.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de festa amb bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa amb Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Camp de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa amb Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.

aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc del bluesman Taj Mahal. Descobrim a la cantant i percussionista mexicana Paua i les seves evolucions electròniques. Recomanem concerts del festival Más y Más amb Paua i Según Cuti i un concert dels Abyssinians i acabem amb un record pels 6 anys de la mort de Tony Allen. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible.
1: Energia Santjoanina és la comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses que reuneix veïns i veïnes que, entre d'altres, volen impulsar l'autoproducció compartida d'energia fotovoltaica. Som Mobilitat és una cooperativa catalana sense ànim de lucre de lloguer de vehicles elèctrics compartits.
2: Heu comptat mai quants vehicles teniu a casa? Motos, bicicletes, patinets, cotxes... Compteu-los! I després compteu aquells que no feu servir més de 2 cops l'any. Sabeu que la mobilitat és la despesa més gran després de la de l'habitatge? Una persona amb 25 anys de carnet s'acostuma a gastar només en cotxes una mitjana de 140.000 euros, tenint en compte els vehicles, les assegurances, el combustible, l'aparcament i manteniment en general. Això són 5.600 anuals, o el que és el mateix, 500 euros al mes. Sabeu que us costaria fer el mateix però amb cotxes compartits? Com el que tenim al poble, 3.500 anuals i, per tant, amb un estalvi de més de 2.000 per any, que en 25 anys són gairebé 88.000 euros. Però és que això no és tot. Què et semblaria, a més, reduir la contaminació de la teva comarca a la meitat?
1: I tu? Ja has provat el nou cotxe elèctric compartit? Baixa't l'app, registra't en 5 minuts i fes una reserva per provar-lo.
3: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Arran del petit incendi que es va produir dilluns al matí a l'antic Molí Gros, també conegut com a Molí de Cal Espona, de Sant Joan de les Abadeses, i que els bombers van apagar amb rapidesa, ha sorgit el debat sobre la situació d'aquest edifici abandonat. Cal recordar que és una construcció del segle XVIII i va ser remodelat el 1928. D'estil noucentista, està catalogat com a bé cultural d'interès local, BECIL, i està inclòs a l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. La fàbrica Espona és propietat d'una empresa d'obra pública que només té interès en el salt d'aigua per l'electricitat. L'alcalde Ramon Roquer explica que aquella parcel·la és molt gran.
2: Hem de tenir en compte que estem parlant d'una parcel·la única que inclou des de la baixada l'accés a la fàbrica i tota la parcel·la que arriba fins al riu i, per tant, abraça des del pont fins a ben bé al marge. El fet de que no estigui tancat amb una cadena no vol dir que no sigui privat. És veritat que la propietat moltes vegades s'ha queixat de l'accés de la gent en el sentit de que poden prendre mal. Inclús, és veritat, moltes vegades hi ha hagut intrusisme a la seva propietat i, per tant, també s'ha queixat del fet de que hi hagin hagut persones que hagin accedit a la seva propietat privada.
1: La propietat no té les instal·lacions en bon estat i això és fruit del tancament de l'empresa i l'abandonament de l'espai. Tot i això, també és degut a l'alt cost de manteniment, que és difícil d'assumir per la propietat. Amb tot, l'Ajuntament també hi vol intervenir.
2: Des de l'Ajuntament fa com a mínim 2 anys que estem treballant allò intensivament amb la propietat i aquesta, una mica amb la col·laboració també i amb l'assessorament de l'Ajuntament, ja ha redactat un primer projecte de sanejament de l'espai, d'enderroc d'aquells edificis que el Pla General ja preveu que s'han de poder enderrocar per poder donar també una utilitat a aquells que queden. I en quant al molí, el Pla General el qualifica d'equipament privat i, per tant, és un edifici que és dels edificis que es manté, per tant, s'ha de recuperar i la propietat haurà de recuperar i on, com deia, com a equipament s'hi podran donar molts serveis.
1: En el cas de la fàbrica vella es preveu un ús residencial. Històricament, a l'edifici del molí hi ha accedit gent jove de forma esporàdica i alguna persona hi ha estat de forma més permanent, però ara estava buit i abandonat. Pel que fa a l'incendi, la policia continua investigant i sembla ser que es van cremar alguns mobles i tot indicaria que podria ser provocat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la cal davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes, només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ja escalfa motors per a una nova edició de la Festa Major de Sant Eudald, que arrencarà aquest divendres i s'allargarà fins dimarts vinent. 5 dies de gresca amb força novetats i concerts amb grups potents del panorama musical català. Hi haurà fins a 4 escenaris per saltar i ballar, el del Monestir, la Lira, el Passeig i la Plaça Gran. En el primer, divendres a la nit, hi haurà un dels caps de cartell de la festa, sentim a Anna Roquer de la Comissió de Festes.
2: Llavors, el divendres de nit només hi haurà dos espais, el de la Lira i el del Monestir, que és el que nosaltres apostem per ell. Plogui, nevi o passi el que passi, creiem que és un lloc on per espai es poden aconseguir fer coses molt guais i si el temps acompanya ja és espectacular. Llavors, a l'espai del Monestir tindrem com a cap de cartell Doctor Prat, després la banda de Bandidos Perversiones, que ja repeteixen de l'any passat, que van agradar molt, i al final tancarem la nit amb Caso. És un DJ que feia molt temps que el volíem tenir a Ripoll i que creiem que aportarà un molt bon final de nit. I per l'altra banda, la Lira, aquest any tenim a un grup d'aquí ripollès, una promotora ripollesa, que es diuen el Fucking Labels, i ells ens portaran aquella nit, que és una nit de màquina, de Remembers, i que farà que la Lira, bueno, pugi a un altre nivell. Tenen un espectacle molt guai preparat, amb molta llum, molt de soroll.
1: La Xerinola haurà començat a la tarda amb el pregó a càrrec de Carme Font a la plaça de l'Ajuntament, després de 2 anys en què el protagonisme era per les entitats i els versots i traca dels Diables de Ripoll. A la plaça Gran hi haurà el vespreig amb Noche Quilombera. Pels més petits, dissabte al matí es farà el joc de pistes Coneix Ripoll i tot seguit un vermut infantil. Novament, la plaça Gran acollirà un vermut electrònic i a la del Monestir es farà la baixada d'Andròmines, que ja té 6 inscrits. La colla gegantera també tindrà protagonisme amb la primera trobada infantil i l'estrena del nou gegantó Sunyer Primer. Les habaneres, el sopar dels valents amb les proves més esbojarrades a la Devesa del Pla i el correfoc pel barri vell seran les activitats més destacades al capvespre. A la nit, la banda de rock 31 FAM serà el cap de cartell del Monestir, la seguirà la banda Neon i DJ Capde. També sortirà el Marranàs, que vol esdevenir una nova icona del patrimoni cultural, com van ser els Eudalets l'any passat. Diumenge a la tarda serà el torn de la dansa dels clavells, just abans del Barça-Madrid amb DJ Serra. La festa acabarà a la Lira amb Last Night Duet i DJ Tete. De cara a dilluns hi haurà els actes més tradicionals, com la missa solemne, el ball dels gegants i sardanes o el concert de festa major amb l'orquestra salvatana. La novetat serà el Virrecrucis.
2: Que és una novetat nostra d'aquest any. L'any passat vam apostar pel Correbars, aquest any és una cursa on els punts d'avituallament no serà precisament aigua, i és per mirar aviam, després de 3 dies de festa major, qui arriba fins al final d'aquesta cursa en la que hi participen, em sembla que són 15 bars de Ripoll, llavors no sé si hi hauran gaires persones que arribaran a la meta.
1: Finalment, dimarts es clourà la festa amb un escape room, la Rosada i Tornaboda, les sardanes amb la copla La Principal d'Olot i el Piro Musical.
3: La veu de Sant Joan i les entitats de la vila amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ubuntu és un projecte socioeducatiu que vetlla per l'educació integral de les persones, ja siguin infants, joves, adults o grans, de la comarca del Ripollès.
4: Segons l'IDESCAT, a la comarca del Ripollès hi ha 2.020 persones amb un certificat legal de discapacitat. Aquestes dades cal sumar-hi als infants amb necessitats educatives especials. A Ubuntu, des de l'any 2021, vetllem perquè totes les nostres activitats siguin inclusives i adaptades als interessos i necessitats de tots els infants que en formen part. Pensem que no cal fer activitats que separin els infants, ja que creiem que la diversitat ens enriqueix com a societat. És per això que volem incloure tots els infants a totes les activitats. El nostre repte és seguir oferint activitats inclusives per tots els infants de la comarca del Ripollès i vetllar perquè tots els espais siguin lliures de barreres arquitectòniques. I tu? Com pots contribuir a crear un entorn més inclusiu i enriquidor per tots els infants de la teva comunitat?

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc del bluesman Taj Mahal. Descobrim a la cantant i percussionista mexicana Paua i les seves evolucions electròniques. Recomanem concerts del festival Más y Más amb Paua i Según Cuti i un concert dels Abyssinians i acabem amb un record pels 6 anys de la mort de Tony Allen. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

Els teus ulls cavalcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb la voluntat de contribuir a la seguretat dels joves en l'oci i la tranquil·litat de les famílies coincidint amb l'inici de temporada de les festes majors, el Consell Comarcal del Ripollès ha engegat el servei de festa en bus. Aquesta és la 25a temporada que el Servei de Joventut fa realitat aquest projecte. L'objectiu és donar l'opció a tots els joves de la comarca majors de 16 anys o que els compleixin el 2026 d'anar i tornar amb autobús gratuïtament i de forma segura de les festes majors dels municipis als ajuntaments dels quals hagin sol·licitat el servei. Tal com s'ha fet els darrers anys, per accedir al bus cal presentar el carnet d'usuari juntament amb el DNI. Aquesta mesura permet supervisar millor l'ús del servei donant-li un plus de seguretat i garantir que els pares o tutors són coneixedors que els fills menors d'edat l'agafaran. El carnet, que té validesa il·limitada, es pot tramitar gratuïtament a l'oficina jove del Ripollès, ubicada al Galliner, o a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses. Tan sols cal omplir un formulari que, en el cas dels menors de 18 anys, també hauran de signar els pares o tutors i aportar una fotografia de carnet de l'usuari i una fotocòpia del DNI. El formulari d'inscripció es pot descarregar al web de Joventut del Ripollès, on hi ha disponible tota la informació referent al servei. En cas de pèrdua, se'n pot demanar un duplicat. Aquesta temporada, el de Festa en Bus donarà servei a les festes majors de Ripoll, Ribes de Freser durant 2 dies, Planoles, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadeses, també 2 dies, Can de Bànol i Llanars. Com sempre, s'han editat uns targetons digitals amb els horaris que es poden consultar al web de Joventut o a les xarxes socials de l'Oficina Jove del Ripollès. Per facilitar-hi l'accés, els carnets incorporen un codi QR que hi porta. També al web es fa referència a la normativa que cal complir per fer servir l'autobús, on també viatjarà personal de seguretat que vetllarà perquè es compleixi. El servei, inicialment anomenat Anem de Festa en Bus, es va implantar l'any 1999 de forma inèdita al país i aviat es va convertir en un referent que s'ha anat millorant any rere any. A més, des del principi ha obtingut molt bona acceptació per part dels usuaris i també per part dels pares i familiars, que veuen reduïts els riscos associats a la carretera les nits de festes majors. L'any passat es van ocupar 957 places entre tots els viatges. El primer dia de servei serà aquest dissabte 9 de maig, coincidint amb la Festa Major de Sant Eudald de Ripoll.
2: Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'aeroport de Sabadell és l'escenari avui i demà d'una nova campanya de vols parabòlics a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya per testar dos projectes internacionals de recerca. Per saber-ne més detalls, connectem ara amb el nostre company Pere Gallifa de Ràdio Sabadell. Bon dia.
2: Hola, bon dia. L'objectiu és experimentar amb la microgravetat i extreure conclusions sobre com afecta la salut i el cervell en llargues exposicions de cara a futures expedicions que es poden fer a la Lluna o a Mart. En total es faran 6 vols acrobàtics amb un avió Pitch de l'Aeroclub de Sabadell, durant els quals es practicaran unes 15 paràboles de vol. Cada paràbola permetrà experimentar dins de la cabina de l'avió entre 8 i 10 segons de microgravetat. Més enllà, però, d'aquest vessant científic, la campanya també té com a objectiu fomentar les vocacions STEAM i la perspectiva de gènere en el sector aeroespacial, ja que totes les participants són dones científiques del projecte Hipàtia.
1: Gràcies, Pere. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I en mobilitat, hores d'ara, el descarrilament d'un tren de mercaderies ha obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat Autònoma de Barcelona i Martorell. Segons ha informat Adif, s'han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi i no hi ha ferits. A banda, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta precisament a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hi hagi tornat la normalitat i el servei afectat continua estant afectat, volíem dir, per retards i trams de velocitat reduïda. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'han declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'OMS també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per 3 possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. 2 han estat a la Molsona i un altre a Vallbanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'atenció primària arriba a Can de Bànol compta des de fa unes setmanes amb un nou director, el doctor Xavier Cibera, metge de família i comunitària amb més de 30 anys d'experiència en l'àmbit sanitari. Cibera ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria professional a Barcelona, on ha estat director del CAP La Rart amb una població assignada de 45.000 persones i està vinculat a la Fundació d'Esclerosi Múltiple i al Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. També disposa d'un màster en direcció d'organitzacions sanitàries. El nou director assumeix el càrrec amb la voluntat de contribuir a millorar l'atenció sanitària en un territori com el Ripollès, on la manca de professionals és més accentuada que en àrees metropolitanes. Vol contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones i pensa que té més impacte per fer-ho des de la direcció, treballant amb un equip i incidint en una població més àmplia. Entre les seves prioritats en aquesta nova etapa, Cibera destaca l'aprenentatge del funcionament dels equips del territori i l'aportació de la seva experiència per millorar tant l'atenció als usuaris com la qualitat de vida dels professionals. En aquest sentit, subratlla la importància del treball en equip i la coordinació entre tots els agents implicats en la salut. El nou director aposta per consolidar un model d'atenció primària amb una clara orientació comunitària, en què la salut es treballi de manera integrada amb l'àmbit local. En aquesta línia, Cibera defensa reforçar la proximitat amb la ciutadania mitjançant la col·laboració amb professionals de tots els àmbits relacionats amb la salut del territori. La prevenció i la promoció de la salut són també eixos centrals del seu projecte. En aquest context destaca el paper essencial de la infermeria, que considera un dels pilars del sistema sanitari actual, així com la necessitat de continuar avançant en el reconeixement de la seva tasca. Finalment, el nou director ha posat en valor els bons resultats obtinguts recentment en l'enquesta de satisfacció plaença, que reflecteixen la bona feina feta per l'equip de primària.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Just abans de l'inici de les festes majors a la comarca, amb la Festa Major de Sant Eudald 2026 de Ripoll, el Consell Comarcal del Ripollès ha impulsat la Festa La Poses Tu, No La Beguda, una campanya per sensibilitzar els joves sobre el consum d'alcohol, especialment a l'oci nocturn. La tècnica de joventut de l'ENS supramunicipal, Laura Vidal, diu que la campanya s'ha vehiculat a través de la taula de salut jove i de gènere del Ripollès arran de la demanda que es va proposar treballar el tema del consum d'alcohol. Aquests són alguns dels objectius i actuacions de la campanya.
2: Un, a fer que les festes siguin més segures, també de sensibilitzar del consum, ajudar que els joves que vulguin no beure doncs no se sentin exclosos de la festa i que també puguin gaudir d'aquesta i també doncs de prevenir qualsevol situació que es puguin donar. Hem fet diferents actuacions que ja van començar el mes d'abril amb una formació que es van fer a totes les comissions de festa i els regidors que van fer a l'Oficina Jove del Ripollès, que hi anava amb aquest perfil tant amb el tema dels punts liles com també amb aquesta campanya perquè no hi hagués facilités l'alcohol a menors d'edat i es fes un ús responsable del subministrament d'alcohol.
1: Es podrà trobar material als punts liles i a les barres de les festes majors, on també hi haurà material de merchandatge. També entren als instituts a l'hora del pati per parlar amb els joves, on comencen a fer un treball de sensibilització i conscienciació als nens de tercer i quart d'ESO que surten de festa per primera vegada. La campanya neix després que la Conselleria de Joventut, liderada per la consellera Dèlia Duran d'Esquerra Republicana, detectés un augment del consum d'alcohol dels joves en determinades hores de la nit. Aquesta època també és l'inici de la campanya del bus de festa perquè els joves no agafin el cotxe després d'haver begut alcohol.

0: Migdia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
3: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
4: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
2: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
5: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
2: S'acaba la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya.
5: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
6: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
7: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
8: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcioni.
2: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
5: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
2: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
5: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
2: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
9: Els blaugrana reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Terrabastall polític per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests 3 grups com Junts i els comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
3: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
4: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata, i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol, i ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
0: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
11: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
12: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
11: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
2: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
11: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Montbrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
11: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
2: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
14: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
5: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
1: Notícies en xarxa.
2: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
16: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament. No?
15: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
2: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
17: Hola Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
6: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui i poc més.
7: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
8: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
17: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
17: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
2: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
5: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
2: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Marc Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
6: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
5: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
4: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
7: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals a més d'experiències educatives amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
8: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
7: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
4: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
9: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
10: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, i estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
9: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
4: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
0: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
4: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el 9 de juny.
0: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
4: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
2: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat, tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
4: Això a Barcelona, en el futur del moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de promoció econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem doncs, això, no? Que veus avui amb moltíssims doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos doncs, cuinant-se i celebrant doncs, aquest any doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això al final Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format als vespres pensats especialment pels gironins.
4: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una trentena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer conèixer un cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
15: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I de fet en les darreres obres s'apareix el mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells, això al final d'aquesta etapa en la que estem.
14: L'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
16: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats al clàssic més esperat dels últims anys. Suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanc i blau, Manolo González.
17: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem ocasions per guanyar el partit.
16: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui el Centre d'Esports Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del Centre d'Esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
19: Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
18: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
16: Gràcies, Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell. L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 2:15 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà al Benfica i pendents de la Copa de la Reina del CAC7 Granollers.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació actualitzada. Fins ara.

0: Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
1: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
0: Ah, les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
2: Soc una ovella detectiva i de les bones!
3: ¿Qué viene después del miércoles?
4: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar.
0: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
7: Clau!
8: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
9: Descuida. No lo harás.
0: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
10: Que empiece el espectáculo.
11: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
12: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Bon dia, són 2:45.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
16: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
17: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
14: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
18: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
14: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
18: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, del qual no tothom encara n'és conscient.
19: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
20: Me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
21: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
18: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
14: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
18: El Programa Municipal d'Impuls a l'Art Públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
14: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
5: Els blaugranes reben diumenge

0: Els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla de dos futbolistes, si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet pelat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
5: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
6: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
7: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
4: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
8: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
4: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho món.
4: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
9: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
4: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
10: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
11: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
12: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
13: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
12: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
14: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
15: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
14: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
11: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, li hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
3: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi.
23: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
24: La Veu de Sant Joan, serveis informatius.
25: L'Ajuntament de Camprodon va instal·lar fa uns dies la nova pista multiesportiva al parc del Ritortell, al carrer Llandrius, on abans hi havia l'skatepark. Sentim a l'alcalde de Tots per Camprodon, PSC, Xavier Guitart, parlant del tema.
26: Una pista urbana al parc Ritortell, o sigui una pista amb porteries i canastes que porten anys reivindicant els joves, amb porteries i canastes aquelles típiques urbanes que ho porten tot incorporat amb valla lateral, perimetral, tot tancat.
25: El nou espai permetrà la pràctica de disciplina.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona, Alacant, que viatjava al mateix avió que la dona que va morir. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet la prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també viatjava, per cert, un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració dels Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen, junts també, que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents han estat els diputats d'Esquerra i la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol, i ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles.
1: Els sindicats convocants a les vagues educatives hi afegeixen i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades filtracions i infiltracions de Mossos en aquesta assemblea de treballadors que, si es confirmen, han considerat que s'han de produir cessaments i assumpcions de responsabilitats. Per cert, que els Mossos d'Esquadra, en un comunicat, han recordat que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i també social. Més qüestions. Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors, que arrenca aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. La mostra floral s'estendrà de demà 9 fins al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri Vell acolliran muntatges de forma simultània. I pendents també del Barça-Madrid, el clàssic que podria suposar el Barça ser campió de Lliga. Els blaugrana reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos jugadors que seran, recordem-ho, sancionats.

0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
2: ¿Me dices tu nombre, por favor?
3: Mi nombre, Peyu.
2: De acuerdo, Peyu.
3: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
2: Bien, Peyu,
3: Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Bona tarda i benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, de cognom 8 de maig de 2026, i un dia com avui de 1896 naixia a Polònia Stanisława Leszczyńska, coneguda com la partera d'Auschwitz. Formada com a llevadora a la Universitat de Varsovia, Stanisława es va casar i va tenir 4 fills. Després de la invasió alemanya de Polònia, la casa de la seva família va quedar dins el traçat del gueto de Lodz, i tant ella com el seu home van ajudar els jueus amb menjar i documentació falsa. La Gestapo els va descobrir, van detenir-la amb 3 dels seus fills i els van enviar per separat a diferents camps de concentració. Stanisława va ser enviada a Auschwitz. Quan va arribar, les dones embarassades eren assassinades després de donar a llum, i també la majoria dels nounats. Stanisława va treballar a la infermeria assistint a les persones en més de 3.000 parts en condicions extremes i va tenir cura dels nounats en la mesura que va ser possible. Com ella va explicar més tard, només es van salvar 100 de bebès rossos i amb ulls blaus que van ser enviats per ser germanitzats amb pares adoptius, i uns 30 infants que van sobreviure a les terribles condicions del camp. Va estar al camp fins al seu alliberament el gener de 1945 per les tropes soviètiques. 25 anys després del seu alliberament, va assistir a un homenatge públic a Varsovia, on es va reunir amb antigues presoneres i amb els seus fills ja grans, nascuts a Auschwitz, amb la seva ajuda. L'avinguda principal que connecta amb l'entrada d'Auschwitz porta el seu nom, com també diversos carrers, hospitals i organitzacions d'Europa. I un dia com avui de 1997 se celebrava el primer dels 4 concerts de Sopa de Cabra a l'Espai de Barcelona, que formarien part del disc acústic La nit dels anys, així no s'anomenava. Nosaltres arrenquem amb aquest acústic en directe, un clàssic, l'Empordà.

0: I avui seguim parlant de llibres perquè aquest divendres es reuneix el Club de Lectura d'Adults per parlar d'Arxiu dels Infants Perduts, de Valeria Luiselli, un dels llibres que formen part de la col·lecció Clàssics per la Pau i la No Violència que proposa l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ISIP. Per ajudar-nos a parlar d'aquest llibre, tindrem el privilegi de comptar amb la presència d'Irene Pujades, que, entre d'altres coses, és autora dels llibres Desperfectes i La Intrusa, periodista en diversos mitjans com a La Butxaca, El Diari Ara, El Núvol o La Directa, i també conductora de diversos clubs de lectura. Nosaltres ja la tenim al telèfon. Hola, Irene.
1: Hola, què tal? Com va això?
0: Bé, moltes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: No volem endinsar-nos molt en la trama, però per posar una mica de context, el llibre té diversos eixos, però un principal són aquests nens perduts que desapareixen intentant travessar la frontera Mèxic-Estats Units i també que formen part d'un viatge d'una família que va en sentit contrari, oi?
1: Sí, exacte. És a dir, és una novel·la realment bastant complicada de resumir perquè diguem que dibuixa diverses trames que totes estan bastant entortolligades, és a dir, la presència dels infants, per exemple, com deies, és molt important perquè efectivament són una família de quatre persones, una mare, un pare i un nen i una nena que estan fent un viatge de Nova York a Arizona. Una mica el pare per investigar l'última comunitat apatxe que va viure a Arizona abans de desaparèixer del tot, bueno, de desaparèixer, de ser desapareguts, de ser com aniquilats, que diguem. I la mare està com investigant aquest tema que explicaves dels nens que són detinguts o que intenten creuar la frontera del sud d'Estats Units i entrar als Estats Units i que o es perden pel camí o que desapareixen.
0: Crec que
1: I
0: tot.
1: alhora, doncs, digues, digues.
0: No, no, no, no, acaba, acaba, perdona.
1: No, i llavors alhora hi ha els nens, els fills d'aquesta parella, no? Que ells van escoltant les converses que van tenint els seus pares sobre tots aquests temes des de darrere del cotxe i ells es munten la seva pròpia narrativa, no? I això és interessant perquè els nens no són només com agents passius, sinó que formen part ajuden a explicar com tota la narrativa que diguem.
0: Tots dos adults, el pare i la mare, crec que són documentalistes sonors i
1: Exacte.
0: també és ben curiós, no? Perquè van gravant els sons de la ciutat, dels llocs, com a forma de documentació i potser un
1: Sí.
0: dels grans temes de la novel·la són els dubtes que travessen, no? La dona de manera constant en relació a com es pot documentar el dolor i el patiment, no?
1: Totalment, totalment. De fet, una cosa molt interessant és que la novel·la, a part de tractar tots aquests temes, també es pregunta sobre com fer narrativa en si, no? És a dir, això que dius, com podem documentar aquest procés d'una manera com tan real com sigui possible. La Valeria Luiselli, abans de fer aquesta novel·la, ella havia escrit un llibre de no ficció sobre el tema ella havia fet de voluntària d'intèrpret en un tribunal d'immigració que havia de decidir quins nens eren susceptibles de ser ajudats i quins no, no? I ella va fer un llibre de no ficció, però es va adonar que aquest format com lineal i ordenat no era suficient, no? I llavors aquest llibre incorpora la novel·la que parlarem demà, incorpora doncs el que deies tu, el so, no? Que al final és com una manera com bastant poc ortodoxa de documentar. També incorpora fotografies al llibre. Un dels fills va fent polaroids durant tot el trajecte i llavors això també està al final del llibre. És a dir, que també hi ha com tota una reflexió sobre com podem documentar les coses, no? Com ens hem d'acostar a bueno, això.
0: Has explicat que la mateixa autora ja va fer un llibre, doncs, potser molt més periodístic. Tu per què creus que una novel·la contemporània pot arribar a tenir més impacte que un llibre més teòric, més canònic sobre el Pacífic?

0: el govern, diguem, d'Estats Units que es mostra en aquesta novel·la és increïble i a més com que el pare està com documentant també com tot el tema de la comunitat Apache, és a dir, és a dir, el pare està documentant la violència sistèmica que es feia com contra altres comunitats en el passat, no? Mm. Llavors també hi ha com aquesta idea de com de la història de racisme als Estats Units, no? O d'expulsió de certes comunitats que no eren benvingudes, no? I això està com en diverses capes en els nens avui dia, però també en els apatxes en el passat. Mm. I sí, evidentment, vull dir, d'una manera com que quasi tendra, però si expliquen fets que fan posar els pèls de punta.
1: Mm. Tu la coneixes, ja, l'autora, la Valèria? La vas entrevistar, crec?
0: Sí, l'he entrevistat fa una hora.
1: Què dius, ara?
0: Sí.
1: Ostres.
0: Perquè ella acaba de publicar una nova novel·la, que també us recomano ferventment, perquè a més és una continuació d'Arxiu dels Infants Perduts. És a dir, es poden llegir per separat, però si has llegit Arxiu dels Infants Perduts, aquesta nova novel·la, bueno, ja com diguem que els personatges segueixen sent més o menys els mateixos i pots com reconèixer coses i, bueno, i justament de fet l'autora està a Barcelona aquests dies presentant aquesta novel·la nova que es diu Principi, mig, fi.
1: Ens havien donat la pista, però pensàvem que potser havia estat fa temps i no, és la primera vegada que hi has parlat.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé. I no sé què ens pots explicar, em sembla que és molt jove, no?
0: És de l'any 82, 83.
1: Doncs és molt jove, perquè té la meva edat, per tant que és molt jove.
0: I no, aviam, és una escriptora intel·ligentíssima que bueno, té com una concepció molt contemporània i molt experimental de la literatura, no? És a dir, no fa novel·les lineals, sinó que li interessa com, no ho sé, aquesta idea de les novel·les quasi com excavacions arqueològiques on pots anar trobant coses diferents però que totes estan com mig relacionades entre elles, no? Mm. És a dir, és difícil resumir les seves novel·les perquè mai hi ha com un sol tema i alhora, doncs, bueno, tracta moltes coses diferents. Potser no m'estic explicant gaire bé.
1: No, sí. El que et vull demanar també és això, que hem dit que formava part de la col·lecció Clàssics per la Pau. No sé si una escriptora d'aquesta edat, ja en podem parlar d'un clàssic, no? A vegades parlem que els clàssics són clàssics perquè d'alguna manera parlen a totes les generacions i perduren a través d'elles. Pot una escriptora d'aquesta joventut esdevenir un clàssic?
0: Clar, fa de mal dir. Justament en aquesta novel·la, ella parla, a la nova, ella parla molt dels clàssics. Jo crec que té tot el sentit que Arxiu dels Infants Perduts estigui en aquesta col·lecció, justament per plasmar aquestes violències menys visibilitzades que estaves comentant tu abans. I tant literàriament com pel tema que tracta, per mi és una novel·lassa que es mereix el títol de clàssic contemporani.
1: Quan la llegeixes, a tu què et va fer més? Et va fer sensibilitzar-te? Et va fer que et sentissis incòmode? Et va mobilitzar-te?
0: Crec que la novel·la, com a mínim a mi, em va fer que sí que conegués, perquè tampoc no coneixia la magnitud de la problemàtica amb els nens migrants que passen la frontera tots sols i cap als Estats Units. I a part de fer-me-la conèixer per la manera com ella anava,